0: Any. El darrer cas s'ha produït al mòdul d'ingressos de Quatre Camins. Des dels sindicats i Capfepol alerten que el problema va més enllà i assenyalen directament la situació de la salut mental dins del centre. Segons Miquel Puello, portaveu del sindicat, entre un 30 i un 35% dels interns pateixen alguna patologia.
1: La tassa de suïcidis a la presó és pràcticament la del el doble que la tassa de suïcidis entre la població general. Tenim un percentatge altíssim, potser més del 30-35% d'interns que tenen patologies mentals en diferents graus, que són els que generen la gran majoria d'incidents violents, tant entre ells, contra treballadors, o fins i tot poden arribar a les autolesions.
0: Però el sindicat situa un altre problema sobre la taula, la massificació. Puello apunta que alguns centres, com Brians 2, Quatre Camins o Puig de les Basses, acumulen xifres molt elevades d'interns i alerta que la falta d'espai incrementa la conflictivitat entre ells i també les agressions contra els mateixos treballadors. Incideix també en que repartir tercers graus sense criteri tampoc no és la solució. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:51 d'aquest dimarts, en què farà sol en general, amb alguns intervals de núvols alts, no s'espera precipitació. I pel que fa a les temperatures, les màximes baixaran una mica amb tot, la majoria de valors estaran al voltant dels 30 graus a les hores centrals del dia. A les Terres de l'Ebre fins i tot es poden assolir els 35. Ara tenim a Barcelona 24 graus, 21 a Tarragona, 16 a Lleida, 17 a Girona i 15 a Andorra a la Vella. També sortim ara a les carreteres per conèixer com se circula a hores d'ara. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts destacant aquest accident de la Ronda de Dalt a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord. A hores d'ara ja reobre el carril tallat, però continua amb cues, ara ja des de Cornellà, en sentit nord. També tenim retencions habituals en d'altres punts, com per exemple el Vallès, i a lentitud intermitent amb tota la C58 des de Terrassa cap al nus de la Trinitat. També trobem congestió arreu de la AP7 en sentit sud, sobretot amb molta intensitat, entre Montornès del Vallès i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. D'altra banda, el Besòs, com dèiem, també registra molta intensitat en la circulació arreu del nus de la Trinitat, que provoca cues i retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona, a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també trobem trams amb retencions habituals a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I pel que fa als transports públics, recordar que avui els treballadors dels autobusos de TMB fan vaga parcial. L'aturada comença a les 10 del matí, s'allargarà fins a les 5 de la tarda. S'han establert uns serveis mínims del 20% entre les 10 i les 4 i del 40% entre les 4 i les 5, coincidint amb l'hora punta. També s'haurà de garantir, com a mínim, un autobús de barri per cada línia. T'expliquem també que s'ha duplicat el valor dels testaments solidaris a Catalunya, fins als 120 milions d'euros el 2025, una xifra rècord en l'última dècada. Catalunya concentra ja el 17% dels testaments solidaris signats a Espanya. Per tant, cada vegada hi ha més persones que decideixen deixar una part o el total dels seus béns a una o diverses entitats sense ànim de lucre. Hem analitzat aquest escenari amb la notària Maria Sáenz de Santa María.
3: Se puede tanto dejar un dinero en concreto como dejar un inmueble, como joyas. O sea, al final es un testamento en el que tú decides de todos tus bienes qué es lo que quieres dejar y a quién. Con lo cual ahí no hay ninguna limitación salvo el tema de legítimas. El tema de legítimas implica si tú tienes herederos forzosos.
0: I de tot plegat en parlarem avui a la nostra programació de COPE Catalunya i Andorra. I quan una benzinera deixa de funcionar, no sempre desapareix. Algunes instal·lacions queden abandonades durant anys al costat de carreteres i poden acabar generant problemes de seguretat perquè les estructures es deterioren, però també problemes ambientals pels antics dipòsits d'hidrocarburs. L'administració pot actuar si considera que una instal·lació suposa un risc i obligar el propietari a garantir-ne la seguretat o, si cal, enderrocar-la. Ens ho explica el Josep Maria Aguirre, advocat i professor de la Universitat de Girona.
4: Tot propietari té l'obligació de garantir les condicions de seguretat i salubritat de les seves instal·lacions. Per tant, si escolti, l'administració veu que allò esdevé un problema, pot ordenar al propietari que ho enderroqui, no? O subsidiàriament, si no ho fa, ho pot enderrocar la pròpia administració. Qui ha fet una contaminació és qui està obligat a descontaminar.
0: I un apunt més, el govern ja posa en marxa un debat sobre el futur del model educatiu català, que ja va avançar el president de la Generalitat, Salvador Illa. El Consell d'Educació de Catalunya serà l'encarregat de liderar-lo i avui mateix començarà a recollir les aportacions de centenars de persones i entitats a través de diverses reunions. Fins al novembre es farà aquesta fase d'escolta i després, fins al febrer, es treballaran i es debatran les propostes. L'objectiu és arribar a l'abril amb conclusions i mesures concretes per evitar polititzar el debat amb les eleccions municipals. Almenys aquesta és la intenció, segons la consellera d'Educació, Esther Niubó. Temps ja pels esports, amb aturada de seleccions. Albert Díez, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha parlat al partidazo de COPE de les declaracions de Lamine Yamal sobre merèixer la pilota d'or.
6: ¿Usted cuando escucha a Lamine decir los mejores somos Mbappé y yo, pero este año el Balón de Oro lo merezco yo? ¿Qué piensa?
7: Bueno, no sé, hay que ver en qué tono lo dice. Yo creo que él es muy respetuoso también con Mbappé, sabe que es otro grandísimo futbolista y a mí me parece bien que se valoren ellos. Yo creo que en el tono que lo dice en plan, no creo que lo diga con esa rotundidad de decir yo soy el mejor del mundo, no lo creo así. Yo creo que lo dice un poco en plan de divertido, en plan, bueno, de jugón.
5: De la Fuente, recordem, ha renovat com a seleccionador fins al 2032. Aquests dies de compromisos internacionals, el Barça perd a 17 futbolistes, l'Espanyol a 3 i el Girona a 6, tot i que la Lliga de Segona no s'atura, aquest divendres tenim un Girona-Albacete. El blaugrana Marc Casado, s'ha dit al Deportivo, ha estat operat d'una lesió a la clavícula i estarà uns 3 mesos de baixa.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
9: COPE Catalunya i Andorra.
10: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
11: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona. Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
12: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
8: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
13: Vaya arranque de partidazo en el que hay miles y miles de personas que están escuchando la radio. Alberto,
8: no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
14: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE.
8: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
0: Doncs continua ara mateix la informació Herrera en COPE. Molt bon dia.
15: Escapada en otoño puede ser solo un puente o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
16: Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
17: ¿Con los paneles solares se ahorra?
16: Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.

0: preocupa tot.
1: Doncs hem parlat de mobilitat, Vaga de busos, la necessitat de desplaçar-se, tenir una necessitat d'adaptació de vehicles, ens ha quedat tot així ben posat, i ara... Ara anem cap a una de les joies de Barcelona. Si vosaltres dieu quina és la joia que teniu a Barcelona, hi ha unes quantes, segurament, quan veieu representacions de la capital de Catalunya arreu, el que es veu és la Sagrada Família. La Sagrada Família possiblement és la icona representativa de la ciutat de Barcelona, no? Doncs avui hem fet roda de premsa la gent de la Sagrada Família per qüestions d'obra, perquè la Sagrada Família està afrontant la recta final de les obres i ja sabeu que aquí és un tram final amb polèmica, en aquest cas, Hi ha un obstacle pendent que encara no està... que està per resoldre. Estem parlant de l'edifici que ocupa l'espai necessari per construir la façana de la Glòria. Ja sabeu que, segons va projectar Gaudí, s'estenen, s'allarga unes escalinates, doncs que hi ha un edifici davant que no fa factible aquestes obres, no? Bé, doncs avui la Basílica assegura que la solució està ara mateix més a prop i proposa traslladar aquest immoble a una illa del costat. Yolanda Grales, com estàs? Benvinguda.
2: Què tal?
1: Doncs, ostres, què tal està aquesta solució que ha proposat la Sagrada Família? Què explicaven?
2: Home, doncs el que diuen és que d'entrada que les negociacions amb l'Ajuntament estan molt avançades, que la proposta de la Basílica efectivament passa per traslladar un únic edifici de la finca de Núñez i Navarro al carrer Mallorca, a una illa del costat. D'aquesta forma s'alliberaria l'espai necessari per construir la gran escalinata que, com deies, Antoni Gaudí va projectar com a entrada principal del temple. El director general de la Sagrada Família, Xavier Martínez, diu que ara la pilota és a la taula del consistori.
3: Aquestes negociacions estan molt avançades, però de moment encara no tenim cap resposta. No tenim tampoc un calendari per davant, i el que hem de dir és que no hi ha més notícia de les que us hem donat fins ara, més enllà de les que vosaltres heu pogut publicar, però la que nosaltres tenim és que el que teníem que dir a l'Ajuntament i als veïns ja s'ha dit, hi ha uns principis d'acord, el que passa és que estan esperant que l'Ajuntament doncs mogui fitxa en aquest sentit.
2: I sempre hi ha una pregunta. Cada any la Sagrada Família convoca roda de premsa per explicar l'estat de les obres i una mica les previsions. I sempre hi ha aquesta pregunta. I quan s'acabarà la Sagrada Família?
1: Encara estem amb aquesta pregunta, clar.
2: Jo vaig començar a COPE també fa uns quants anys, i es feia aquesta pregunta. I encara, uns quants anys després... encara...
1: Home, t'he de dir una cosa, que en comparació amb la construcció d'altres catedrals anem molt ràpid,
2: No, s'ha avançat molt, els últims anys s'ha avançat moltíssim, i després també s'ha de tenir en compte, per exemple, que hi ha hagut crisis econòmiques pel mig, també una pandèmia que ho va aturar molt i, evidentment, la construcció del temple se n'ha ressentit. En tot cas, si tot va segons el calendari previst, el conjunt de les obres, atenció, es podria acabar en un màxim de 10 anys. O sigui, si es resol també la qüestió urbanística, això s'ha de tenir en compte. Clar. Ho explica el Xavier Martínez.
3: No ens aventurem, i sí que diem que tenim un desig. El desig és que creiem que amb els aprenentatges que hem obtingut de la construcció de les torres centrals, si els traslladem per construir la façana de la Glòria, creiem que en un termini aproximadament de 10 anys seria més que suficient per finalitzar la Sagrada Família. Veurem l'impacte de la solució urbanística que té en aquest període.
2: I efectivament, per completar la façana de la Glòria, cal resoldre aquesta afectació sobre el carrer Mallorca i obtenir l'autorització municipal per ocupar-lo amb la gran escalinata. De moment, el que té la Basílica és la llicència per construir les torres a la façana de la Glòria. Els fonaments estan fets i, segons l'arquitecte director Jordi Faulí, els treballs avançaran durant els pròxims mesos. D'aquí aproximadament un any podrien començar a aixecar les 8 columnes que han de sostenir les torres. La façana de la Glòria serà, per tant, diu Faulí, doncs el principal font de treball dels pròxims anys.
4: Aquest any prolongarem les torres als dos laterals, amb aquestes orelles, fins a arribar al centre de la torre, i farem el forjat de planta baixa, de forma que d'aquí un any aproximadament estiguem ja en disposició de començar a pujar les columnes, les 8 columnes que suporten les torres, que ja estan totalment o gairebé totalment fabricades.
1: Home, la maqueta, quan tu veus el projecte, és una autèntica meravella. Si s'arriba a un acord satisfactori per tots, per veïns, per l'Ajuntament i per la seva família, estem davant d'una obra que, si ja és magnífica, rematarà amb la cirereta, no? Per ser magníficament espectacular.
2: Tot i que jo sempre he dit que és més maca per dintre que no pas per fora.
1: No, papa, és que...
2: I a més, hi ha un contrast tan brutal entre... Està molt carregada per fora, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi per dintre és la simplicitat.
1: Sí, és un bosc de pedra.
2: És un contrast brutal.
1: Bàsicament, és veritat que té aquesta sensació, un cop li dones un primer cop d'ull a la façana de la Sagrada Família, que està molt recarregada, com tu molt bé expliques, però és que explica la Bíblia.
2: Sí, sí, no, vull dona dir, molta informació.
1: És que la Sagrada Família és interpretar-la hores i hores des de fora, mirant absolutament tots els detalls que té, perquè t'està explicant tots els passatges de la Bíblia, des de la Gènesi fins a la... absolutament tot, i és una autèntica meravella, una autèntica meravella.
2: Meravella com també és la Torre de Jesucrist, que el Sant Pare efectivament va venir a Manella.
1: I com la realització que van fer TV3, la inauguració de la Torre de Jesús, que va ser, bé, una obra mestra també.
2: Doncs això ha tingut un impacte molt, molt important. De fet, el director general de la Sagrada Família ha dit que aquesta cerimònia i la visita del Sant Pare, doncs va ser espectacular. Diu, la realitat ha superat les expectatives. Va tenir, per exemple, es van 41.000 les notícies publicades al respecte, el 75% de l'àmbit internacional, i durant el mes de juliol es van registrar 47.5 milions de visualitzacions dels continguts de la Sagrada Família, i les xarxes doncs van guanyar 225.000 seguidors, pràcticament es va arribar al milió. L'impacte va ser brutal, però no només a l'exterior, sinó també a l'interior. Xavier Martínez ha parlat d'un sentiment d'orgull col·lectiu, no?, amb aquesta cerimònia, comparable doncs amb els Jocs Olímpics de Barcelona del 92, no? Va recuperar en certa manera aquest orgull, aquesta autoestima.
1: S'ha de dir, s'ha de reconèixer que la realització que va fer la tele pública, el pla d'aquest pla de cinema en viu, va ser una qüestió, una obra mestra, una autèntica obra mestra. I us diré una cosa, jo quan ho veia em quedava absolutament meravellat de la realització, de la presentació, però també diré, carai, si no teníem turistes, amb aquesta realització i amb aquesta presentació tot es multiplicarà. És a dir, aquells que diuen, ostres, estem molt carregats, és que ja tothom vol venir a veure-la. Yolanda Canales, moltes gràcies. Per cert, t'has adonat que l'arquitecte director Jordi Faulí, magnífic, un geni, cada cop s'hi sembla més a Gaudí?
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Perdó, que em disculpeu, no vull ofendre ni que ningú s'enfadi a mi.
2: Les fotos, sí.
1: Però l'altre dia a la roda de premsa l'estava mirant i dic, carai, aquest home...
2: I si fixes en aquell dibuix, no?, que van fer,
1: sí,
2: els drons...
1: És el senyor Faulí. Sí, sí, sí, Yolanda Canales, moltes gràcies.
2: A tu.
1: Després t'espero per parlar de xarxes socials, vale? Que parlarem de xarxes socials i l'impacte que té a les aules i a la ment dels joves. De seguida parlarem del cor i parlarem d'actualitat policial amb l'Aimma Viudes, porteu del sindicat SAMME de Mossos d'Esquadra. Del cor parlarem d'una situació que possiblement ara... No, no vull espantar, ni alarmar ningú, ni molt menys. Mireu, jo no tinc cap sensació d'estar malament. Però, i si sí, és això que els hipocondríacs no els deixa viure. Si ets hipocondríac, no escoltis el que parlarem de seguida. Aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, la carn. Entra dins de la dieta mediterrània. Però si vols autèntica graella argentina, un tall d'aquells magnífics, és que has de conèixer la Cabrera. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239 de Barcelona, per gaudir de bona carn, d'autèntica graella argentina. I a més, feta com només ells saben fer-la. Si encara no coneixes la graella, la Cabrera Barcelona, és que és un lloc d'aquests que un cop descobreixes i vas, és que has de repetir perquè és magnífic. Tot el web, la Cabrera Barcelona BCN. I on està? Doncs al carrer Diputació 239 de Barcelona.
0: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
6: Estàs escuchando Herrera en COPE.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
7: ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
8: Son informaciones contrastadas.
7: Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
9: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
10: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
9: ¡Ojo al dato!
10: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, melón de Huertas Españolas a 0,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
12: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
11: Precios válidos en Península y Baleares.
13: ¿Le gustaría vivir detrás de lo que ustedes llaman el telón de acero?
12: Paul Newman.
14: ¿Sabes lo que este proyecto es para mí y que debo llevarlo a cabo?
15: No debió involucrarse, señor agente americano.
12: Julie Andrews.
16: ¿Te das cuenta de que eres un traidor?
17: Yo no lo veo así.
12: Cortina rasgada. Dirigida por Alfred Hitchcock. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics, en 13.
1: Bueno, ¿sabes? ¿Os coneixes com està el teu cor? Mireu, tu pots trobar-te... A veure, que no vull generar alarmisme ni tocaré fusta, perquè tampoc vull ser ara el que agafa la situació, ni mucho menos, ¿eh? Esto, que ara que ningú s'ho prengui a la tremenda, eh? Però, clar, a vegades pot passar alguna cosa i tu no ho saps. Ja saps que en qualsevol tipus de malaltia, en qualsevol tipus de patologia, i sempre ho hem parlat molt aquí també, no només amb això, sinó amb el que parlarem ara, que serà del cor, amb Vinscor, sinó quan parlem d'altres tipologies, la prevenció o la detecció precoç ajuda a que el tractament sigui també precoç i ajuda a solucionar o controlar el problema abans. Doncs amb el cor passa igual, passa igual. En parlem d'això amb el doctor Guillermo Oller, que és cardiòleg i director mèdic d'INSCOR, el Centre de Salut Cardíaca de Referència a Catalunya. Guillermo, buenos días, bienvenido.
18: Hola, buenos días, Cruz, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. Bueno, estaba hablando de una persona que se encuentra perfectamente bien, ¿puede tener una enfermedad cardiovascular sin saberlo?
18: Hombre, y tanto. Mira, te cuento, el mensaje que quiero transmitir es que sentirse bien no significa que tienes el corazón sano, ¿no? Y las arterias coronarias también está bien, ¿no? O sea que esto es fundamental tener en la cabeza esto. Hay que detectar si uno tiene factores de riesgo cardiovascular. Eso es muy fácil detectarlo, por ejemplo, controlarnos la tensión arterial, saber si tenemos el colesterol elevado, si tenemos antecedentes diabéticos o tenemos la glucosa muy alta, y saber si tenemos este problema del colesterol para ver si es que más adelante podemos tener alguna enfermedad. Algunas personas descubren la enfermedad cuando aparece el primer síntoma. Por ejemplo, que empieza con dolor de cabeza, otros pacientes tienen un ictus, ¿no? O sea, que ese hombre empieza la mano a adormecérsele.

0: el colesterol, si fumamos, antecedentes familiares, en determinados casos, como la lipoproteína A, que esto está muy en boga actualmente y preguntan mucho, que esto es un factor de riesgo hereditario y que de momento no podemos hacer muchas cosas, pero podemos controlar los otros factores y disminuir el impacto de este factor de riesgo cardiovascular en las personas. Y después de la valoración cardiológica que viene en ahí, cuando lo interrogamos al paciente, hacemos una entrevista, pues tenemos que saber qué pruebas necesita realmente cada persona. No se trata de hacer muchas pruebas, no se trata de hacer muchas pruebas o todas las pruebas, se trata de hacer las pruebas correctas que necesita el paciente.
1: De acuerdo,
0: ¿no?
1: De acuerdo. Claro, bueno, a ver, me voy a venir arriba. Imaginamos, yo considero que me encuentro bien, considero que estoy bien. Si voy a INSCOR, yo que aparentemente estoy sano, ¿qué me podríais encontrar?
0: Bueno, mira, lo primero es que cuando vienes, entras a INSCOR, una enfermera te hace un electrocardiograma y te controla la tensión arterial. En ese instante ya vemos si tú tienes hipertensión arterial y luego con el electrocardiograma vemos si hay alguna alteración del ritmo. No sería el primer paciente que encontremos que, por ejemplo, está hipertenso y en casa él nunca supo que está hipertenso porque ya está acostumbrado a estar hipertenso. O, por ejemplo, que tiene una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia muy frecuente y que aparece muchas veces en pacientes que ni saben que los tienen. Y esto es una de las principales causas de ictus. Y esto quiero a todos los radioescuchas que nos están siguiendo y que siguen la COPE, que se hagan esta pregunta. ¿Sé realmente cómo está mi corazón?
1: Ay, bueno,
0: es fundamental esto.
1: Es curioso, y sin pruebas no podrás saberlo. Así que, pues, doctor Guillermo Oller, cardiólogo y director médico de INSCOR, oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
0: Bueno, muchas gracias, Cruz, gracias por todo.
1: Sabeu que a INSCOR tenen totes aquestes eines doncs, per fer-te tots els estudis necessaris per això. Jo m'he quedat una mica... Si el doctor volia espantar-me, ho ha aconseguit. Ja, insisteixo, sense crear alarmismes. Sense crear alarmismes. Bé, parlem de l'actualitat policial. Aquí a migdia, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sant Medi de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia, José Miguel.
1: Què tal, com estàs?
2: Gràcies.
1: Benvinguda.
2: Molt bé.
1: Bé, jo sé que poca cosa podràs dir, si no res, però espanta una mica perquè ja s'estan investigant, que està sota investigació, un segon segrest express que va passar. De fet, a xarxes es va fer molt viral un primer segrest que van filmar, que al final després van deixar lliure l'home. Un segrest que es va fer amb disfressats de policia, que no eren policies, evidentment, i ara s'està investigant un segon segrest que suposo que està sota secret, Imma.
2: Sí, sí, sí, per tant, hem de ser prudents, perquè creiem que és prematur fer valoracions mentre hi hagi una investigació oberta. Ara cal esperar a conèixer ben bé els fets i les conclusions, no?, que transmeti al Departament d'Interior. De moment, com et dic, hi ha una investigació en curs i, per tant, el que toca és esperar a conèixer què es determina, no?, en aquest sentit.
1: D'acord. Després, ara que estàs parlant del Departament d'Interior, l'altre dia, precisament, davant del Departament d'Interior hi va haver la manifestació dels bombers, que va ser una concentració, no diré que violenta,
2: sí,
1: però llançament d'objectes, i va haver una mica de pique per aquí, no?
2: Sí, sí, et matiso, va ser al Parlament.
1: Ah, vale, d'acord.
2: I, bueno, era una concentració, en principi, no, legítima totalment, no, de bombers, que es va mobilitzar, el que passa és que va acabar amb companys ferits perquè doncs van intentar... Bueno, van llançar, de fet, petards d'alta intensitat contra la línia policial i això va provocar que haguessin companys amb pèrdua auditiva severa i, bueno, companys ferits, no? I aquí és on, home, no tot s'hi val, no tot s'hi val. I realment això ens hauria de fer reflexionar, no? Vull dir, dos cossos que d'emergències, no?, que treballen junts davant d'incendis, de...
1: Sí.
2: D'accidents, al final...
1: Sí, sí, que aneu l'un amb l'altre, si és que...
2: Reivindicar drets és legítim, però agradir en aquest cas policies, no?, que...

0: en el fons també són companys, doncs no. I al final les protestes on s'han de traslladar són a les meses de negociació. Vull dir, entenem perfectament que hagin de reivindicar totes les millores, faltaria més, no? Però evidentment ja els conflictes laborals s'han de resoldre a la taula de negociació, no davant d'una línia policial agredint a companys que un dia igual estan treballant amb tu entrant amb un incendi, no? Per tant, lamentable, i esperem, a banda de condemnar els fets, evidentment, esperem que algú doni resposta i s'investiguin els fets i al final es derivin responsabilitats, perquè no pot ser.
1: Bé, perfecte, ja recordo que després parlarem amb els bombers perquè ens expliquin què reivindiquen i de què parlen. Parlem d'aquesta mobilització després amb bombers quan entrem a migdia a COPE. Parlem, Imma, d'un tema que jo ja no sé, eh? El robatori de coure.
0: Sí.
1: És tremendo, això, eh? És tremendo. Després dels robatoris de coure a l'estació de França, Rodalies, ja sabeu que és una qüestió malauradament habitual. Ara, no sé si ho sabeu, que també van cap als carregadors elèctrics. L'altre dia ja s'estava buscant precisament perquè estan robant les mangueres de coure dels carregadors elèctrics. I, de fet, el cos de Mossos d'Esquadra ha detingut 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà.
0: Sí, a més amb actuacions doncs paral·leles. Aquí hem de felicitar tant els companys de Torredembarra com els companys de l'Arro, que paral·lelament van detenir la matinada del dia 19, doncs, en el cas de Torredembarra 5 persones, no? I en el cas d'Arro també. Bueno, al final van evitar, no?, que s'enduguessin tot aquest coure, que al final el problema del robatori és el de sempre, no?, que provoca greus afectacions en la circulació i, evidentment, en la prestació del servei, això és el problema, no? I en aquest cas, els Mossos el que tenim és el Pla Via, que és un dispositiu precisament per prevenir aquests robatoris de cable, no? I emmarcats amb aquest pla, doncs els companys van detectar doncs moviments estranys a prop de la infraestructura ferroviària, no? I van detectar uns vehicles, els van poder seguir discretament, no?, aturar-los, i al final doncs van trobar objectes compatibles amb aquest robatori. Paral·lelament, com et deia, l'Arro va fer el mateix amb un tercer vehicle, i doncs així doncs es van evitar doncs un disgust més pels usuaris de la via, no?
1: És un drama, això del robatori, Imma. És que no es pot posar un policia cada 5 metres per evitar això, eh? És complicadíssim.
0: No,
1: la seguretat de tot això és complicadíssima, eh?
0: Sí que és cert que estem donant resposta, no?, d'alguna manera, a tots aquells escenaris que ens anem trobant a través de dispositius que, mira, en aquest cas, doncs, han donat els seus fruits, i insistim, felicitar els companys perquè gràcies a ells, doncs, van evitar un disgust pels usuaris de la via, no?
1: Jo, Imma, no sé si ho saps, jo t'ho pregunto, no sé si ho saps o no, jo t'ho deixo anar. Feu seguiment o investigació sobre on va aquest coure robat?
0: Sí, i tant, sí, sí.
1: I
0: pensa que el robatori de coure no és una cosa nova.
1: No, clar, si això...
0: El que passa és que, clar. S'ha anat, també d'alguna manera, s'ha anat carregant de complexitat, no? Perquè abans els robatoris eren molt més senzills, ara és molt més complexa, no? I evidentment ara el que provoca és això, no? Aquestes afectacions,
1: clar,
0: a les vies de tren, que és el que realment ens preocupa, no? Al final, bueno, qualsevol robatori de coure acaba portant intrínsecament algun problema, no? Perquè normalment sempre, ja sigui la via de tren o un altre lloc, no?
1: Sí,
0: també
1: sí.
0: Havíem vist robatori de coure sensors, vull dir, aquí s'ha vist,
1: sí.
0: S'ha vist de tot en aquest sentit.
1: Absolutament tot. El preu del coure, ja sabeu que és un metall que està molt demanat, llavors això puja les bosses, perquè hi ha bosses de metalls, d'aquest tipus de metalls, i que va per tones, que per cert, i paguen un pastifal, i després es recicla i torna a entrar com a producte nou. I vull acabar aquests dos minuts, Imma, parlar del desmantellament, un clàssic, va, parlem d'un clàssic, desmantellament de dues associacions canàbiques a Barcelona que tenien 21 quilos de droga amagats en compartiments ocults. És un clàssic, això.
0: Aquestes suposades associacions inofensives, no? En aquest cas hem de felicitar novament, que és que m'agrada molt felicitar els companys per les actuacions, en aquest cas a la Unitat Regional de Delictes de Salut Pública de la Regió de Barcelona, que es diuen URISP, les sigles, per aquest desmantellament, no? Estaven doncs investigant a 3 persones I bueno, es van anar a fer dues entrades a dues associacions i es va trobar doncs, una estança oculta a la qual doncs, accedia de manera secreta i on s'emmagatzemaven doncs, grans quantitats de substàncies estupefaents. Per tant, no, el que pot haver darrere d'una suposada inofensiva associació canàbica, doncs, evidentment, a vegades doncs, ja ho veiem, no? porta darrere doncs, totes aquestes gestions de salut pública.
1: Doncs Simó, deixem aquí. T'ho agraeixo perquè avui sé que tens un dia dur per la gola, per la veu, estàs una mica xunga. Sé que no t'ho hauria de dir perquè tu ets mossa i jo estic en antena, però que, un llet amb conyac i mel va perfecte per això.
0: Perquè però, la llimona i la mel, no?
1: Sí, però després no agafis el cotxe, eh? Vull dir, t'ho prens. És revida la iaia, això, eh? I m'ha millorat molt i gràcies per el teu temps.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Clar, no he de recomanar-li a un policia que se pega un lingotazo de conyà per cuidar, per curar el refredat, que no sé el més aconsellable, però és aquell remei de la iaia, no? La llet carantona, una miqueta de conyà, la mel, i això va suavitzant, no? Bé, tanquem arrere Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia, i obrirem migdia parlant de l'afectació de la salut digital. Darrerament, aquests dies el govern està parlant molt de la salut digital a les joves. En parlarem nosaltres a partir de la una. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem i tornem de seguida.
2: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en...

0: Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantadíssim de parlar amb vosaltres, amb el par Marc Pairés a la tècnica. Parlem de salut digital, que ara es diu així, salut digital. La salut digital, us he de dir una cosa, està fatal. Jo, abans d'entrar en matèria, ja us avanço i suposo que ho podeu intuir, està autènticament fatal. Quan parlem de salut digital, inevitablement mirem cap a diverses coses. Primer, el mòbil. El mòbil és el principal inductor a una baixa salut digital. I quan parlem d'això, directament mirem als adolescents, els escolars, els petits, que són víctimes directes perquè en principi no tenen aquestes eines emocionals, per dir-ho així, per gestionar un aparell com un mòbil, no? El mòbil lo carga el diablo, esto lo sabemos todo el mundo. Ara, si mirem conforme a addiccions, estem parlant de que pràcticament el 90% de la població pot estar enganxada al mòbil. I quan parlem d'enganxat al mòbil, parlo de tu i de mi. Jo ho admeto. No, sí. El Marc Pairés va dir, però jo, sí, tu també. Jo alguna vegada ja he fet aquesta pregunta, però la torno a repetir perquè crec que és un exercici interessant per saber fins a quin punt tenim dependència. Ja no només del mòbil, no només per treballar, que ja és una eina de feina directament, de comunicació entre, amb una empresa, no? Entre companys, entre, per feina, sinó per, també per oci, per comunicar-nos, per mirar receptes de cuina, per lligar, per perdre el temps en un scroll infinit. Ara, la pregunta que us faig és, podeu estar una setmana sense mòbil? Sense mòbil. Aquí hi ha una persona agosarada en aquest estudi, que és el nostre tècnic, el Marc Pairés, que diu que sí. Jo no me lo creo. Me estás vacilando y tú lo sabes. Una setmana sense mòbil, amb la sensació de no estar connectat, podeu fer aquest exercici? A mi em costaria, suposo que m'acostumaria, però també és cert que us diré que passaria una franja de mono, de yonqui, el gest d'agafar el mòbil i mirar què fan a X, sense, com a gest. Ara això, suposo que posem a la suposició que sóc un adult i que té aquestes eines emocionals per gestionar això. Si això ho traslladem a les adolescents, aquí la cosa canvia molt i tenim un autèntic problema des de fa molts anys, i és un problema que si no comencem absolutament ja i anem tard, tenim un autèntic problema de fàbrica de tontos. I em perdonareu que ho digui així. De dependència tecnològica importantíssima i perillosa. Mireu, d'entrada, ja Europa està posant regles. Europa vol posar edat a les xarxes socials. Una altra cosa és com es faci. D'això ja entrarem en el tema. La Comissió Europea acaba de proposar fa res que els menors de 13 anys no hi puguin accedir i que entre els 13 i els 14 només ho puguin fer amb una supervisió dels pares. Uns pares que no sabem si estem educats o tenim les eines per aconsellar el més correcte en l'ús del mòbil, que això és una altra cosa. A partir dels 15 anys podrien tenir un compte propi. Bé, és el que planteja la nova EU de Unió Europea, Kids, EU Kids, EU Kids Act, que també vol obligar les plataformes a ser més segures per als menors dels mateix, des del mateix disseny, no? Ara, l'altre dia, Meta, l'amic Zuckerberg, l'amo de Meta, Instagram, Facebook, deia, con toda sujeta estadounidense, deixaven... No, si és que les redes socials no enganxen. S'ha de tenir barra. Només cal mirar el metro al teu voltant per saber si enganxen o no enganxen. Però que cada dia Zuckerberg, normal, ell defensa el seu negoci, és el que hi ha, no? Bé, tot aquest debat, no m'aniré cap als Estats Units, evidentment, és un debat que també ha arribat aquí a Catalunya, ho tenim molt present. Sobre aquest tema s'ha pronunciat aquest dimarts, avui mateix, el president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, que ha plantejat prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins al llindar dels 14 anys i ha defensat potenciar la lectura entre les noves generacions. Està bien com idea. Tren Rodalies que llega una setmana tarde a su estación. Seria un ejemplo claro. Yolanda Canales, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tren Rodalies con destino a salut mental.
1: Que... Jo aprofito per dormir, la veritat. Si puc seure, aprofito per dormir. Bé, veus... I això és veritat, tota la gent enganxada al mòbil i jo no.
0: Però tu has mirat quan vas a Rodalies o al metro? És que mires?
1: Sí, tothom va amb el mòbil o escoltant també música sí. amb el mòbil.
0: Sí, sí. Sí
1: jo
0: sí.
1: En aquest sentit sí que he de dir que jo dormo. És que, clar, també és veritat que el xacatxar del tren...
0: És que, a més, tu t'aixeques unes hores insanes de,
1: però és igual,
0: de persona
1: que sigui,
0: no normal. O sea...
1: És igual. És ve una somieta quan puges allà el xacatxar.
0: A mi el bajón me viene a partir de las 3 de la tarde. Què ha dit el president Illa sobre això?
1: En tot cas, aquestes declaracions de Salvador Illa coincideixen el mateix dia en què Salut ha presentat una nova guia de salut digital, elaborada a partir de 700 estudis científics que alerta dels efectes que pot tenir l'ús de pantalles en infants i adolescents. Estem parlant de problemes de son, de miopia, de dificultats d'aprenentatge, problemes emocionals, i ja no parlem també de ciberassetjament o violències digitals, que
0: correcte.
1: Són alguns dels riscos que recull la DIA. La guia. Hi ha una dada que ajuda a entendre també la magnitud del fenomen. L'edat mitjana del primer mòbil és de només 10,8 anys.
0: Buf.
1: Entre els 14 i els 18, el 74% dedica 2 hores o més al dia a les xarxes socials entre setmana i un 34% presenta indicadors d'un possible ús problemàtic de les xarxes. Són dades que ha donat a conèixer la subdirectora general d'Addiccions de Salut, Lluïsa Conejos, que ha anat més enllà i ha advertit que alguns dels impactes poden ser irreversibles, especialment durant els primers anys de vida.
2: Si no hi ha un vincle de seguretat, un vincle de presència amb els cuidadors o cuidadores, amb el nadó, un vincle en el que es puguin, que la persona, no, cuidadora, estigui connectada realment a les necessitats de l'infant, que pugui identificar les senyals emocionals, no, les senyals de necessitat de l'infant. Si aquest vincle no es gestiona, no, de manera adequada, bueno, pues això té un impacte que després, aquests primers anys de la vida, d'alguna manera t'acompanyen.
1: Però no tot depèn, diu la Lluïsa Conejos, de comptar, no?, les hores que passen els joves davant d'una pantalla. També intervenen l'edat, l'entorn familiar, les pautes educatives, les relacions socials i fins i tot el disseny de les plataformes. Per això el govern prepara una resposta que diu ha d'anar més enllà dels mateixos adolescents i que ha d'implicar famílies, educadors i els adults que els envolten.
2: S'organitza de manera molt sistematitzada per edat i per moment madurativo, recomanacions que no solament estan adreçades a l'agència individual de la persona, de dir-li a l'adolescent tu ets el responsable de l'ús de les pantalles, sinó que estan adreçades al conjunt de la seva família, dels seus cuidadors, dels educadors en general i de les persones adultes que estem al voltant d'aquestes persones.
1: I d'això estem parlant, o parlarem avui, no, Cruz? De les pantalles,
0: sí,
1: dels
0: sí.
1: mòbils, de les xarxes socials, com està afectant els joves i com podem aconseguir que la tecnologia estigui al seu servei i no al revés.
0: Que sea un martillo para construir y no para romper espejos.
1: Efectivament.
0: Això.
1: I això ho diu el coordinador digital de COPE Catalunya, a tot això.
0: El pobre, el coordinador digital. Bé, doncs anem a parlar sobre el terreny. I per parlar sobre el terreny tenim al telèfon el senyor David Rabadà, que és doctor en Ciències Geològiques, és professor de secundària i membre de la Fundació Episteme, que es dedica a tot això. David, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
0: Gràcies per atendre'n, David.
3: Disculpa.
0: Com s'ha notat la influència de mòbils, xarxes socials, sobretot xarxes socials a les aules?
3: A veure... Jo fa anys que ja es diu que l'ús de mòbils tenia problemes. Per exemple, jo recordo un estudi de fa 8 anys d'un psiquiatre que es diu Manfred Spitzer, que havia fet una sèrie d'estudis i havia trobat que l'abús de mòbils amb edats, diguem-ne, d'adolescents, retardava el creixement de persona adulta. I, vale? Per tant, ja hi havia estudis fa 8 i 10 anys dient això.
4: El que se prolonga, però després...

0: o el Ministeri d'Educació i ja van fer de propaganda i també hi havia empreses darrere.
1: D'acord. I en concret, xarxes

0: de la seva religió. Un de testimonis de Jehovà i l'altre de l'Islam. Diuen, no, no, diu, el que dius és mentida.
1: Brutal. Ostres, es posa en dubte absolutament, pràcticament tot. I clar, un cop es retira tot això de les aules, o és conscient del problema, de xarxes, de mòbils, etcètera, rebaixa tot això, per exemple, l'assetjament, el posar en dubte coneixements, etcètera, o no?
0: A veure, l'assetjament és multicausal. No hi ha una monocausa que sigui mòbil provoca assetjament. Per tant, l'assetjament no el resoldrem solament eliminant els mòbils. Primer, això. Ara, el limitar l'ús de mòbils a l'escola evita molts problemes de males informacions, d'insults, d'haver d'intervenir tu en una cosa que no hauries d'intervenir, que són coses que passen fora de l'escola. Per tant, ens facilita la feina als docents, però no serà la solució a tots els problemes que té l'educació.
1: Igual ara me'n vaig amb la pregunta, eh? Pel que explicaves abans de les reaccions que tenien quan es retirava el mòbil, l'accés a les xarxes, etcètera, és una reacció una mica d'estar enganxat, de yonqui, no? Estic exagerant, eh? Però és veritat que això crea una addicció.
0: No, a veure, la síndrome de l'addicció als mòbils existeix i també la pateixen alguns adults.
1: Sí, sí.
0: O potser la patim tots els adults.
1: Tots una mica, eh? Jo quan surto de casa amb la bateria al 10% ja vaig una mica espantat, eh?
0: Sí, però hem de fer un esforç. Jo, per exemple, quan tiro el mòbil, el giro cara avall i m'ho poso a la butxaca.
1: Sí, sí.
0: I quan algú me'l treu al dinar, dic, maga, home, anem a parlar tu i jo, home.
1: Sí, deixa el
0: però,
1: mòbil.
0: Òbviament, aquesta síndrome existeix i en els adolescents hem de recordar que cada cop més hi ha famílies que van al psicòleg per tractar el seu nen de l'addicció al mòbil. Vale, però porten al psicòleg, però després quan el deixen a casa i se'n va a l'habitació, segueix enganxat a les pantalles.
1: És el tema i és una d'aquestes realitats que tenim. Senyor David Rabadà, doctor en ciències geològiques i paleontòleg. No sabia que eres paleontòleg.
0: Ara publicaré un llibre a través de la Universitat Autònoma de Barcelona, sí, que es diu Evolució en Evolució Humana, i el 8 d'octubre el presentem. Vull dir que sí, sí, faig coses de paleontologia a més de docència.
1: Ostres, un dia hem de parlar d'aquest llibre, David.
0: Ja et faré una ressenya.
1: I tant. Doncs ets una caixa de sorpreses, David. Escolta, moltes gràcies per atendre'm. Una abraçada molt forta.
0: A vosaltres per disposar d'aquest espai. Gràcies.
2: Migdia. COPE, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
4: El precio de los huevos escala más de un 12% y el gasoil ha subido lo mismo y peor que se va a poner. Claro, el bloqueo del estrecho de Hormuz sigue afectando a los precios y por eso tenemos la inflación en máximos de los últimos 3 años, con previsión de ir a más.
5: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
3: De lunes a viernes desde las 6.
6: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
7: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
9: Bienvenidos a nuestro nuevo reino Wall of Frozen. Reserva ahora en disneylandparis.es o en tu agencia de viajes. Precio 121 euros por persona y noche para ciertas fechas de enero en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
10: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
11: Financia tus compras hasta en 12 meses, time 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
10: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
11: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros.
10: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
13: Qué ambientazo.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chicado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta! Ocasión
14: Plus. Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar ProSegur Alarmas.

0: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera. Parlem de testaments solidaris. El 2025, els llegats solidaris a Catalunya van arribar als 120 milions d'euros, més del doble que l'any anterior en valor econòmic. És que hi ha un increment en els últims anys bastant significatiu. Però quines són les causes de tot això? Sergi Tor, bon migdia, com estàs?
1: Bon migdia, José Miguel.
0: Bueno, de quina pujada estem parlant, Sergi?
1: Sí, estem parlant d'una pujada impressionant. Ara sí, sí. Tindrem la xifra que ens aporta la delegada de Mans Unides a Barcelona, Sílvia Caparrós, però ara t'ho he explicat de les causes, no? És un augment de la solidaritat. També hi ha un major coneixement del que significa i de què representa el testament solidari. Hi ha diversos motius que també en parlarem avui aquí a la programació de COPE Catalunya. Però, com dèiem, aquest increment que tu m'has preguntat, respon a Sílvia Caparrós, delegada de Mans Unides a Barcelona.
2: Sí. Sí, la veritat és que no només hi ha més peticions d'informació, s'ha pujat des de, tinc aquí unes dades, des del 2021 al 2025 hi ha hagut una pujada de 584% de sol·licituds d'informació. I si parlem ja en termes realment econòmic, el número de testaments solidaris ha crescut més d'un 46% en aquest mateix període, és a dir, en 4 anys.
1: Estem parlant, doncs, d'un 46% d'increment, com tu molt bé has dit, a un nivell global i concret serien 120 milions d'euros. Per exemple, Mans Unides, que és una entitat receptora, pot haver-hi aquest testament solidari cap a Mans Unides, que fa projectes a nivell internacional a més de 50 països del món. Què és el que fan? Ho explica Sílvia Caparrós.
2: Doncs mira, ara mateix hem pogut sostenir un dels nostres projectes d'educació i de futur a Mozambique, més de 1.100 nens i professors, amb la construcció d'una biblioteca, una sala informàtica, una sala de ciències. Podríem parlar també d'un altre projecte ara de l'atenció sanitària a Zàmbia, un altre per a millorar la maternitat i el cuidado neonatal a Etiòpia. Bueno, dels nostres projectes, que en tenim a 52 països i més de 500 pràcticament cada any, una bona part d'aquests projectes està suportada amb les donacions que es fan a través dels testaments i dels llegats solidaris.
1: Habitualment hi ha molta informació prèvia, és a dir, la persona que fa aquest llegat, que fa aquest testament, en vol saber on van els seus diners, clar, perquè és la seva trajectòria, i això és molt important. És a dir, creuen que és la premura bàsica de la informació de cap a on van els diners, què és el que es farà, i aleshores sí que pot escollir el testador el seu destí.
0: Sergi, el perfil d'aquests testadors solidaris és perquè no hi ha una herència, perquè no tenen un llegat, perquè no tenen a qui deixar els diners?
1: Bueno, acabes de caure en l'error habitual, eh? És a dir, acabes de caure en aquest error de dir, bueno, fa aquest tipus de testament la persona que no té descendència directa, que no té familiars. Sí, pot ser una majoria, però la notària Maria Said de Santa Maria ens ha explicat quin és el perfil, que és de totes les edats i de totes les condicions familiars dels testadors solidaris.
3: Hay un poco de todo. Hay gente que sí, pues porque no tiene herederos tan directos, quizás tiene sobrinos o tiene herederos no tan directos, pero también hay perfiles, por ejemplo, que no siempre es el caso, pero por ejemplo yo designo a mis hijos, designo a mis nietos y luego pues no tengo nadie más, porque mis padres han fallecido, no tengo contacto con nadie más de mi familia. Y si le pasara algo a mis hijos y a mis nietos, por ejemplo, acabo designando a una entidad benéfica si a ellos les pasa algo antes que a mí. Eso es bastante común.
0: Caray, doncs així està. Sergi Tor, moltes gràcies.
1: Una abraçada, José Miguel.
0: Cuida't molt, moltes gràcies. Doncs era el perfil d'aquests testaments solidaris. 120 milions d'euros al 2025, eh? Va, que de seguida arribarem a 2:15. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, el trànsit, els esports, aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
4: Migdia
5: COPE, Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: COPE Tarragona
4: 93.5 FM.
7: ¿Te han denegado la invalidez?
8: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
7: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuïta.
9: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells, Disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crucells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
6: No es solo información, es saber dónde mirar.
10: Seguimos en la batalla del relato en varias cosas, porque también en el asunto de la ley de nietos hay novedades. Hemos sabido que los nacionalizados se inscriben en el municipio que quieren. Ya veremos, porque el Supremo está estudiando ese caso muy a fondo y de eso también hablaremos hoy.
11: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Si aún no la has escuchado,
12: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
13: Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
14: No, imposible.
13: ¿Cómo es tu piso de Toledo?
14: 3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
13: ¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
14: 750 euros.
13: ¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
15: En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
12: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
11: De lunes a viernes de 3 a 7.
16: COPE Tarragona.
11: Migdia.
17: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
0: Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. És el moment de fer una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Bé, si parlem del temps, de cara a aquesta tarda el que podem esperar és una pujada de temperatures i sol. Sol radiant. I és que poca cosa més hi ha tant per avui com per demà, perquè tenim a sobre un anticicló que fa que aquestes temperatures pugin. De fet, demà dimecres tocaran sostre amb una calorada realment, no diré impressionant, perquè no arribarà als 40 graus, no tenim aquella domo d'aire calent, però sí que tindrem calor. Calor i un sol lluent. I és que poca cosa més hem de dir sobre el tema. La part positiva de tot això és que per les nits es pot dormir bé. Aquesta seria la part més positiva del tema. Aquest anticicló encara el tindrem uns quants dies a sobre, i a més que és un anticicló bastant marcat i que ens dona aquesta bonança i aquest sol radiant durant aquests dies. I la veritat és que poca cosa més hi ha. Ara mateix l'anticicló fa que tot sigui amb aquesta calor de temperatures poc habituals pel que tocaria per l'època. Estan una mica per sobre, però insisteixo, no són les calorades que teníem amb aquell domo d'aire calent. Ens haurem d'acostumar, amb el tema. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
18: Hola, bon migdia. Doncs la situació viària en aquests moments la tenim localitzada a la zona de les Rondes, on hi ha diversos punts i trams de lentitud. No són gaire grans, però sí que hi ha diversos punts, tant en sentit Llobregat com en sentit Trinitat, i per tant us demanem que circuleu amb molta cautela. Destacar-vos un parell de quilòmetres a la P7 a Barberà del Vallès cap a Tarragona i unes obres a la C-17 a Gurb alenteixen la circulació també en sentit sud. Per tant, demanar-vos molta cautela i desitjar-vos bon dia.
0: Gràcies, Sílvia, que tinguis un bon dia. Cuida't molt.
18: Sí.
0: Adéu, bon dia. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
19: José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
0: Bé, com tenim l'actualitat esportiva? Per on vols començar?
19: Bueno, capítol 2 de coses per parlar quan arrenca l'aturada, eh?
0: És que tenim 3 setmanes, no? D'aturada, 3 setmanes.
19: Tranquil, no es preocupi vostè, ja li vaig dir ahir que muts no ens quedarem.
0: No, muts no. Ja,
19: muts no ja, ens quedarem.
0: Hi ha feina, eh?
19: Miri, cosetes que han passat avui. Avui els entrenadors de primera divisió tenien o estaven convocats per una reunió amb el comitè tècnic d'àrbitres.
0: D'acord.
19: Adivini qui no ha anat a aquesta reunió.
0: Mourinho?
19: Correcte. No ha anat a aquesta...
0: He fet trampes, heu escoltat abans.
19: No, és que...
0: Ara, Pilar.
19: Aviam, és que... després de la... Ha estat molt divertit el tema, cal reconèixer-ho. Després de la rajada del tècnic madridista, mostrant aquest paper amb les imatges de les dues entrades de la polèmica del derbi madrileny, doncs no s'han fet esperar les reaccions, i les reaccions doncs s'han anat produint. Molt graciós el tema de l'Atlético de Madrid, utilitzant una impressora i traient un full, és stop al setge arbitral, amb la foto de Mourinho i el paper. Bueno, Tebas també ha dit la seva, que ja tot és una reacció de los portacoces. Ell li diu els portacoces de Florentino. No portavoces,
0: no, portacoces de Florentino.
19: Portacoces de Florentino, el president de la Liga de Futbol Professional.
0: Sí que estarem entretinguts, sí.
19: I aquí, doncs, miri, estem doncs, això, amb crispetes per veure com evoluciona tot aquest tema. Per cert, que el Madrid ha fet públic un comunicat sobre l'estat de Fede Valverde. Esquins de grau 3 al turmell, conseqüència, evidentment, de l'entrada de Kangin Lee, però, en principi, 3 setmanes a baixa. Justament les que coincideixen amb l'aturada FIFA.
0: Molt bé, mira.
19: Algú diria allò de casualitat? Doncs miri, el Pisuerga a vegades fins i tot passa per Valladolid. Tot això en un context on recordem que a Can Barça es buida la ciutat esportiva. Així que és moment de fer anàlisis. Per exemple, lo de Mourinho i el Madrid ho analitzarem amb Ciro López.
0: Molt bé.
19: Vale.
0: Esports Cope, eh?
19: Esports
0: a partir de parlem, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda.
19: Parlem d'Esports Cope. Lo de Mourinho i el Madrid ho analitzarem amb Ciro López, i lo de l'Espanyol, que també té el seu què, ho analitzarem amb un ex de la casa, Pedro Nieto, després que s'hagi conegut a les darreres hores, de moment, la confiança en Monchi, de Monchi en Manolo González, i aquests canvis, aquest retoc en el sistema que planeja introduir el tècnic blanc i blau quan torni la Lliga. Baixar una mica més el bloc, ajuntar una mica més les línies i no anar a pressionar tant a dalt a l'equip contrari, perquè el retorn dels, li diuen el retorn dels futbolistes a l'hora d'encetar la fase defensiva no és el que seria més pertinent. Cosetes de segona divisió. Girona. L'Alberto Díez ha caigut en que Estuani ha jugat molts pocs minuts aquesta temporada, sembla que són 57, i clar, hi ha sortida també, no direm massiva, però el Girona perd 6 futbolistes,
0: sí, sí,
19: per aquesta aturada FIFA, mentre que no s'atura la Lliga de Segona Divisió.
0: És una adulteració total, la
19: total.
0: Segona Divisió.
19: És una adulteració total de la competició. Gràcies una vegada més, senyor Javier Tebas Medrano. La Lliga de Segona també s'hauria d'aturar, i possiblement sigui l'hora, amb aquestes 6 absències, entre elles la del davanter Bànat, doncs que Estuani tingués una mica més de peixet, una mica més de protagonisme. I a Sabadell el que no tindrà protagonisme les properes setmanes serà Joaquini, que havia començat molt bé la Lliga, golejant per l'equip de Ferran Costa, trencament del lligament encreuat del genoll dret, encreuat anterior del genoll dret, per tant, doncs, un temps de baixa perllongat pel jugador arlequinat. I més futbol, perquè s'enceta, torna a la Lliga Femenina i s'enceta la fase Lliga. Aquesta fase no és tan llarga com la masculina, són 6 partits en aquest cas, però comença la fase Lliga de la Champions League Femenina, i el Barça l'encetarà a casa rebent el París, no el París Saint-Germain, l'altre París.
0: El París Futbol Club.
19: El París Futbol Club. Paco González li diu el París pobre. Home, tampoc seria això. És el París, és el París Futbol Club.
0: Una mica de raó té.
19: Total, que sense
0: menysprear, però no és mateix la potència econòmica del Paris Saint-Germain que del Paris Futbol Club.
19: Amb aquest motiu hem enviat a l'Edu Badia a la prèvia de Pere Romeu i d'una futbolista del Futbol Club Barcelona. Hi ha relleu a la banqueta de l'Europa. L'Europa que, recordem, va fer una campanya espectacular la passada temporada, jugant per pujar a segona divisió. Mm-hmm. Va marxar Dai Benítez, va agafar el comandament de l'equip Josep Maria Gené, el mestre. No li han sortit les coses bé i després de 4 jornades han fet un canvi a la banqueta. Luis Blanco és el nou entrenador de l'Europa. Luis Blanco, sí, parlem del mateix Luis Blanco, que va ser l'entrenador interí de l'Espanyol, el segon de Manolo González la temporada del retorn blanquiblau a primera divisió, va anar a primera federació a entrenar l'Atlético Baleares i ho va fer francament bé, i ara és l'encarregat de reconduir la situació de l'Europa, amb Alberto González com a segon. Alberto González, que era membre del cos tècnic de Dai Benítez la passada temporada. Presentació aquesta tarda a les 7 al Nou Sardenya. I en bàsquet, la ressaca de la festa gran ahir, festassa a Badalona per celebrar el títol de Supercopa ACB amb un protagonista, Nicola Provítola, una vegada més. Protagonista dintre de la pista a la final i protagonista fora de la pista a la celebració.
0: Va ser una victòria contundent, sense cap mena de dubtes ni de marge. Ja està. José Luis, moltes gràcies.
19: A vostè, senyor.
0: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb l'equip, tot l'equip d'Esports Cope cap a... pel Joan Batllori.
19: Vale.
0: És que volia fer-ho maco, però no m'ha sortit la frase ben feta.
19: No, és que volia fer-me una autopassada per tirar-li una floreta vista la situació, però bueno, ja està.
0: El que s'està referint a José Luis és que a l'hora de donar el parte meteorològico se m'ha apagat l'ordinador del Meteocat. I llavors he tirat de memòria del que havia vist. Mira, ha tornat!
19: Oh!
0: Oh!
19: Doi fer!
0: Us prometo...
19: Com ho has fet, això?
0: No ho sé! Portem com 15-20 minuts en pantalla negra en el moment que feia falta i de cop i volta ha tornat. A veure si he encertat amb el temps. Sí, que he encertat.
19: Com que si has encertat amb el temps?
0: Sí, perquè he tirat de memòria.
19: No, escolta, es tracta de que siguis un reflex fidedigne del que diuen els mapes del Meteocat.
0: Mira, he encertat de ple, perquè
19: he tirat de memòria. No es tracta que arribis aquí i t'inventis el temps.
0: No, sol i bon temps. Mira, sol.
19: Sol i de dol.
0: Ja està, i temperatures que pel matí pugen... I per la nit...
19: I a la nit baixant, sí, clar. Normal, eh?
0: Gràcies, José Luis.
19: Aniríem malament.
0: Estic flipant ara mateix amb l'episodi que ens acaba de passar. És increïble que a vegades... Si això és tele, podria haver sortit... Mira, podria haver fet un rip per Instagram. Bé, com teniu el vostre cor? Per cert, ja sabeu que si sou aficionats podeu aprofitar aquestes 3 setmanes d'aturada doncs per intentar revisar com teniu el cor. Afortunadament tenim Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor saben com cuidar del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitin. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
20: ¿Tienes algo que decir?
21: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
22: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su Palacio Real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
23: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
24: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777.
25: Verisure. Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado.
26: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados, o compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
27: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
20: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
20: Estàs informat.
0: Curiós, encara estic colpejat pel qüestió de que m'ha passat amb la pantalla del temps. Us he de dir que he tirat a memòria a l'hora de dir actualitzar el temps, la meteo, des de la pantalla del Meteocat, però us explico que era bastant fàcil, perquè tant aquesta tarda, demà com dijous, és exactament el mateix, anticicló i sol. Ja està, punt. Dit això, l'altre dia els bombers protestaven davant el Parlament per reivindicar precisament més formació, per reivindicar la feminització del cos, una feminització real, per reclamar salari just, unes qüestions econòmiques, i per parlar de totes aquestes reivindicacions tenim al telèfon el senyor Carles Urgell, de CGT Bombers. Carles, bon dia, benvingut.
28: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns, quines són aquestes condicions laborals que calen per tenir seguretat, en aquest cas, i poder adquisitiu?
28: Al final, nosaltres estem mobilitzats perquè estem cansades de problemes, promeses i acords que no s'estan complint. Bàsicament, reclamem el compliment dels acords laborals vigents, dins d'aquests una gestió efectiva de contaminants i també uns nous acords per resoldre els problemes estructurals del cos i que portem arrossegant molt de temps, i una escala, diguéssim, de suport digna i ben dimensionada. Al final reclamem recuperar poder adquisitiu, una formació suficient, una aplicació real de la prevenció a riscos laborals juntament amb una feminització real del cos.
0: Després de veure l'estiu que hem tingut, Carles, falten efectius?
28: Sí, bàsicament portem arrossegant un problema estructural derivat, diguéssim, de la crisi del 2008, on va haver un període de desinversió molt gran, i això el que fa és que hi hagi unes mancances estructurals dins del cos en quant a personal. Aleshores, fins ara, aquestes mancances es supleixen bàsicament amb hores extra i amb crides de reforç voluntari. Aleshores, nosaltres trobem que estem disposats, diguéssim, a suplir aquestes mancances fins que això quedi solucionat, però per l'altra banda necessitem millores perquè aquest sobreesforç que estem fent s'ha de veure reflexat també en bona voluntat per part de l'administració.
0: El material és l'adequat? Perquè t'ho pregunto perquè a vegades en alguna xarxa que he tingut amb bombers em deien que algú hi havia material obsolet i que caldria renovar. Es va renovar aquest material?
28: Clar, quin és el problema? El problema és, com t'he dit abans, venim d'un període anterior de molta precarietat sense inversió. Aleshores, el que hauria de ser la normalitat, que és la renovació de camions i material, que és la normalitat dins de la rutina de qualsevol cos, s'ha convertit en algo extraordinària. Ara, quan hi ha un camió nou que arriba a parc, em sembla que és un esforç increïble per part de l'administració quan hauria de ser la normalitat. I què passa? Que ens trobem, diguéssim, convivint amb material que es renova i que és nou, amb d'altres materials que tenen més de 20 anys de servei. I això sumat a que hi ha una mala gestió, diguéssim, de les incidències i els recanvis. És a dir, per molt nou que sigui un material, necessita un manteniment i substitució de les peces fungibles, diguéssim. I què passa? Que quan un material es fa malbé o s'ha de canviar alguna part, ens trobem mesos esperant aquests recanvis o aquestes reparacions.
0: Doncs senyor Carles Urgell, de la CGT Bombers, escolta'm, gràcies per atendre'm i donar-nos totes aquestes explicacions, molt amable.
28: Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I aquesta és la situació. Penseu que els incendis d'aquest passat estiu és una qüestió que hem de preveure que es pot repetir. Que es pot repetir pot ser realment greu, realment greu. I llavors és una qüestió de dotar no només d'efectius, sinó d'un material modern i adequat per fer front a tot això. Tot i que la frase de que els focs de l'estiu s'apaguen a l'hivern segurament avui dia és més certa que mai. Va, que de seguida parlarem d'història. Tindrem aquí amb nosaltres el César Alcalà, periodista i historiador, i parlarem d'aquelles històries molt desconegudes de Barcelona. En parlarem de seguida aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
1: A COPE Catalunya.
2: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
1: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
0: Aquest dilluns, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, celebrem el Dia Mundial del Turisme des del Castell de Viard amb la Federació d'Hostaleria de Girona.
3: Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I migdia, a COPE Catalunya i Andorra, en directe des del Castell de Viard per celebrar el Dia Mundial de Turisme. Organitza la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona.
1: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.

0: Conocidas de perfil.
1: Eso, historias de... Tengo la palabra secreto.
0: Bueno, es igual, secretas desconocidas.
1: Pero, historias desconocidas, desconegudes de Barcelona, que por, llevas todos estos temas, están
0: exacto,
1: allà dins, que,
0: sí,
1: que és fantàstic. És un d'aquests llibres que si t'agrada la història en concret de Barcelona, és un llibre pràcticament obligatori, d'obligada lectura.
0: Exacte.
1: No,
0: no portaré la contrària.
1: No, no. Bé, jo he dit 1000 anys d'història, m'he quedat curt.
0: Dos, tres, clar, des de l'època dels romans.
1: Clar, clar. 1000 m'he quedat curt.
0: Sí, que sí, tot... t'has quedat en l'edat media.
1: He hecho una gallanada aquí importante, tienes toda la razón del mundo. I sense comptar les laietats, que llavors aniríem més
0: bé que la
1: bueno, pues disculpen mi falta de cálculo con la edad, però tens tota la roba, he hecho una gallanada importante.
0: Eso,
1: escolta'm, avui on es portes, César?
0: Pues avui us porto el que seria un parc temàtic, que és el Barri Gòtic.
1: El Barri Gòtic?
0: El Barri Gòtic és un parc temàtic. El Barri Gòtic no ha existit mai a Barcelona. És a dir, estic a tindre en compte de que ja ho vam enrunar l'altra vegada.
1: Sí, alguna cosa vam dir.
0: Que vam estar enrunant de les diferents fortificacions que va haver-hi, no? Les muralles
1: sí,
0: de Barcelona.
1: Les tres muralles,
0: no? Les tres muralles de Barcelona. Clar, evidentment, amb el pas dels anys, les cases anaven caient i es anaven construint de noves.
1: Sí.
0: És a dir, i es construïa sobre el que es construïa, i, o sigui, no hi havia, com aquell que diu, places ni res, clar. Allò era com un embut, és a dir,
1: sí, sí.
0: Barcelona creixia, la gent creixia, però és que no sortien d'allà.
1: Una densitat importantíssima.
0: Clar, una densitat molt gran, amb la qual cosa, diguéssim, va arribar un moment, que va ser a mitjans del segle XIX, quan es va decidir enderrocar les muralles, i llavors és quan es va construir l'Eixample i es va començar a eixamplar, per dir-ho d'aquesta sí, manera, Barcelona, i es va descongestionar, diguéssim, la Barcelona antiga, perquè la Barcelona antiga, segons el Baró de Maldà, feia molta pudor. Clar, tu imagina't, anar a una ciutat amurallada amb milers de persones, que no hi havia clavegam, no hi havia unes mesures...
1: No hi havia clavegam.
0: No, la gent tirava, allò que deien antigüament, l'aigua va... Pues el agua va, o sigui, ho tiraven des dels balcons o des de
1: sí,
0: les finestres al terra, i llavors tenia un recorregut, però un recorregut molt curt.
1: Però quin fàstic, agua con sorpresa, supongo.
0: Agua con sorpresa, claro, de tot un poco, i aleshores, clar, també els animals també els deixaven per allà, vull dir, hi havia gent especialitzada dintre del que era aquesta especialització, en recollir, diguéssim, els animals que quedaven morts pel carrer. És a dir, Barcelona era una ciutat amb perdó, fastigosa.
1: Clar, com després parlaven de les epidèmies de peste i clar, aquestes coses, clar, normal.
0: Clar, després tens que tindre en compte que està a l'època de Carles III, que va prohibir que s'enterrés dintre de les ciutats, Barcelona s'enterrava dintre de la ciutat. És a dir, el que és la plaça Sant Josep Oriol al costat de l'Iglésia del Pi, allò era un cementiri. El famós Fossar de les Moreres era el cementiri de tota aquella banda d'allà de Santa Maria del Mar. És a dir, clar... los fuegos fatuos, tota la història,
1: sí, sí,
0: tot això, clar, tot al voltant aquell tenia una certa olor, sobretot, i després també s'enterrava a les esglésies.
1: Però quin fàstic!
0: No, clar, és que el Baró de Maldà, en el seu calaix de sastre, m'explica que, per exemple, la Iglesia del Pi s'obria pels dematins, de bat a bat, perquè a la tarda es pogués fer missa i no fes tanta olor.
1: I això, quin horror de ciutat.
0: Clar, i això ho explica clarament.
1: Però,
0: vull dir,
1: imagina't, amb tot això que estàs explicant, la imatge que tens és la real, la que era en aquell moment, però està tan romantitzat tot això que ha mort amb el pas del temps, clar, i queda la romantització.
0: Clar, és que aviam, és que hi arriba un moment que es té que romantitzar les coses,
1: si no?
0: I llavors quan les coses passen, doncs ja han passat, no? Però clar, jo ho recomano, als nostres oients, de que llegeixin el Baró de Maldà, perquè la veritat és que és un costumari del dia a dia de Barcelona molt interessant, i sobretot, diguéssim, per... Clar, ells tenien, diguéssim, la que era la burgesia o la classe aristocràtica de Barcelona, tenien les seves cases fora de Barcelona, sobretot a Horta, tota la banda, diguéssim, de la serrerada del Tibidabo o de Collserola, per anar a respirar aire pur. I ho diu clarament, és a dir, sortien allà per descongestionar-se i per tindre una miqueta de... els pulmons, que se'ls gratifiquessin una miqueta, diguéssim. Clar, avui en dia dius, hòstia, se n'anaven de vacances a Horta, diu, però si Horta està aquí al costat, no? En 30 minuts
1: sí,
0: o en 20 minuts estàs amb el tren, ja, o amb el metro, dius, sí, bueno, però és que en aquella època,
1: clar,
0: era una jornada
1: d'anar
0: amb carro, no? Clar, però és que ho feien per descongestionar-se.
1: Llavors, tot això com acaba, el Barri Gòtic, en un parc temàtic? Com acaba d'aquesta muntanya d'immundícia en un
0: Clar, es pot dir que la

0: Culpa la té, entre cometes, el senyor Cerdà. És a dir, el senyor Cerdà, quan va fer l'Eixample,
1: sí,
0: va fer una via que no existia, perquè evidentment estava murallada la ciutat, de que de l'Eixample es pogués anar al port de Barcelona.
1: Sí.
0: Vale? Perquè, diguéssim, hi havia molt de transport de mercaderies.
1: Aquest seria la Via Laietana?
0: Exacte, aquesta és la Via Laietana. Clar, la Via Laietana no existia com a tal. Era un carrer que sí que baixava una mica, perquè es té que tindre en compte que el que avui en dia és la plaça Urquinaona, antigament hi havia el convent de Junqueras. És a dir, no hi havia una línia que connectés a l'Eixample amb el port.
1: Sí.
0: Aleshores, es van tirar 3.000 i pico de cases, es va reformar tota aquella part, i llavors, en aquest moment, Puig i Cadafalch, Domènec i Montaner i altres arquitectes van dir: per què no reconvertim Barcelona? I la fem gòtica.
1: Ostres.
0: Ah? Llavors, clar, per això ho dic del parc temàtic.
1: Però això què és? O sigui, arriben arquitectes, per molt Puig i Cadafalch que sigui, i per molt que el que sigui... que... fan la ciutat amb la ciutat el que els hi dona la gana?
0: Sí, perquè tens que tindre en compte una cosa, que avui en dia, diguéssim, si qualsevol dels nostres oients passeja, la plaça Nova, o sigui, la plaça de la Catedral,
1: sí,
0: és una plaça molt despejada.
1: Sí.
0: Però és que fins als anys 50 no existia aquella plaça. Eren cases, eren edificis alts, i hi havia carrers per allà. Vull dir, diguéssim, hi havia les escalinates de la Catedral i una miqueta de descampat. Remés.
1: En 50 del segle passat.
0: Sí, sí, del segle passat no hi havia remés. Tot eren edificis, clar, perquè, diguéssim, qualsevol lloc que es necessités es construïa perquè, clar, la gent tenia que viure a algun
1: clar,
0: lloc.
1: Clar. Mira, tenim el mateix problema.
0: Ara tenim el mateix problema. I sense muralles. Però, bueno,
1: aquesta és una altra pel·lícula.
0: I aleshores ens van dir, ostres, pues que no li donem un caràcter gòtic per donar-li, diguéssim... allò que tu estaves dient abans, no? El romanticisme a la
1: sí.
0: ciutat. No? Llavors, clar, nosaltres teníem una catedral, que encara la tenim, però molt lletja. Perquè només era una façana blanca pelada. Perquè...
1: No és la façana aquella ara?
0: No, la façana aquesta és de finals del segle XIX. O sigui, té 100 i escaig anys. I llavors és, diguéssim, una paret que es va aixecar allà davant per fer-la, diguéssim, gòtica,
1: vale.
0: Que no existia el gòtic, no? Després hi havia la Casa Padellàs, que aquesta estava, diguéssim, on està avui dia la Via Laietana, que van fer una cosa que en aquella època era... Bueno, jo crec que avui en dia no ho aconseguiríem fer, que és traslladar-la de on estava al que avui en dia és l'entrada del Museu d'Història de Barcelona. Llavors la casa aquesta la van desmuntar peça per peça i la van muntar allà, amb la gran sort que en el moment que van fer els fonaments es van donar compte que allà sota hi havia la Barcelona romana. I per això tenim el museu.
1: Correcte.
0: Vull dir que en el fons la
1: mira,
0: cosa,
1: va ser un què, no?
0: La cosa no va anar malament. Després a la plaça Seniu, per exemple, que és la que et donaria, diguéssim, a un dels laterals de la catedral, pues no era com era en aquest moment. Li van fer una cercada, li van fer tota una sèrie d'històries. La plaça Berenguer, que la trobem a la Via Laietana, clar, com que no existia la Via Laietana, com que no existien moltes coses, que no es veia la plaça aquella, i aquella plaça és, diguéssim, de nova planta. Clar, en el moment que es van tirar les cases, en el moment que es va reformar una mica aquella part, gràcies al creixement, diguéssim, de la Via Laietana o a la creació de la Via Laietana, es van donar compte que allà hi havia un mur de l'antiga muralla, era la capella, diguéssim, del Palau Real Major, vull dir, es van començar a trobar tota una sèrie de coses que li van donar una miqueta de caliu al tema.
1: Sí, saps? Sí, molt bé.
0: Perquè, per exemple...
1: Ho van saber aprofitar molt bé, eh?
0: Exacte.
1: Fins avui en dia.
0: Però, per exemple, la plaça Nova, diguéssim que és el començament del carrer Iruri, del Bisbe.
1: Sí.
0: Tot allò és nou, també. O sigui...
1: Doncs mira, gaudirem del barri gòtic i aquesta xerrada que hem tingut, no l'hem tingut mai, està allà, i continuarem tenint el barri gòtic com a autèntic barri gòtic de Barcelona per gaudir-ho. Bé, anava a dir els barcelonins, però la veritat és que van més guiris que no pas barcelonins al barri gòtic, perquè està sempre a tope de guiris. César Alcalá, periodista, historiador, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: I aquesta història, hi ha d'altres històries a la Barcelona secreta, ho he dit bé, no?
0: Desconocida.
1: Barcelona desconeguda, que és el llibre que té un munt d'històries, sobretot això de César Alcalá. César, gràcies, César. Barcelona desconeguda, d'acord? Doncs res, arribem a les 2 de la tarda. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya i també a través de la nostra aplicació, tant per iOS com per Android, per portar Cope allà on tingueu cobertura, absolutament tot, plan digital, i no només amb els nostres continguts, sinó tots els directes, els nostres, els de tota la casa, i els de la cadena, evidentment, no? Arribem a les 2 i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebit la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.

0: Un fet per deixar la categoria d'excepcional o inèdit mai pot anar sol, ni tampoc els delictes. No és aquesta una violència habitual a Catalunya. Per això es comença a enumerar el segrest express d'aquest mes de setembre, amb un fet inusual. Són ja tres, dos dels quals, per cert, en menys de 48 hores. Estan relacionats o bé cada segrest té la seva pròpia casuística, tot i que el model delictiu és el mateix? Víctima, al maleter d'un cotxe, posteriorment colpejada i poques hores després alliberada. Tot fa indicar que el tràfic de drogues és la causa de l'inici del segrest. Bon migdia, sóc Sergi Tor i aquesta matinada un nou segrest al barri de Sant Martí de Barcelona i poques hores després la víctima ferida a cops apareix a Salt, a Girona, a uns 100 quilòmetres de distància. El passat 8 de setembre, un home va ser tirotejat a Gavà, posat a un maleter d'un vehicle i alliberat a Sabadell. I aquest cap de setmana, ja explicàvem, a la AP7, cinc homes disfressats de policia van segrestar a un altre home i amb una acció de pel·lícula el van colpejar i posteriorment aquest home va poder fugir. En qualsevol cas, tres casos similars a Catalunya en 20 dies d'un segrest exprés. Ens centrem en l'actualitat i en aquest tercer cas d'aquesta matinada. Última hora, Yolanda Bernal.
1: Aquest segon segrest es va iniciar al districte de Sant Martí de Barcelona i ha acabat a 100 quilòmetres, a Salt, a Girona, amb l'alliberament del segrestat durament colpejat. A les dues d'aquesta matinada, veïns han avisat a la policia que un grup d'individus encaputxats obligaven a un home a pujar un cotxe en contra de la seva voluntat i amb força, i a partir d'aquesta alerta, doncs, els Mossos d'Esquadra han iniciat la feina de cerca. Hores més tard, s'ha localitzat a la víctima a Salt, com dèiem, sol i amb ferides de cops per una pallissa rebuda. L'home es troba en aquests moments ingressat a l'hospital i la seva recuperació i declaració determinaran el curs de les investigacions. A tot això, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, sense fer referències a aquests segrestos i parlant de seguretat, ha admès que hi ha a Catalunya noves tipologies delictives i la resposta, diu, serà sempre la fermesa policial.
2: Qualsevol cas són comportaments que no s'han de permetre a Catalunya. Són noves realitats, però l'abordatge serà el mateix. Contundència i actuació de la justícia i de la llei per tal de que aquests comportaments no es desenvolupin.
1: Aquest cap de setmana, recordem, cinc homes vestits de policies van segrestar un home a la P7. La víctima va aconseguir ser alliberada i va aparèixer hores més tard a Sant Llorenç Savall amb diverses contusions, encara que sense lesions de gravetat. Segons fonts policials, el succés podria ser degut a una revenja entre grups vinculats al tràfic de marihuana.
0: Gràcies, Yolanda. I com dèiem, el primer d'aquest mes de setembre va ser aquest cas a Gavà i l'alliberament a Sabadell. Aquesta persona va ser tirotejada. Tres casos amb un modus operandi molt similar. Anem ja a l'actualitat de serveis. En quant al temps, fàcil, sol a tota Catalunya. Avui baixen les temperatures màximes entre 2 i 3 graus, però demà tornem a recuperar aquests graus. Fins i tot divendres tocarem sostre amb temperatures elevades. Actualment les temperatures a les capitals catalanes són les següents: Barcelona 27 graus, Tarragona i Lleida 28, Girona 29. I és que pràcticament el temps és molt uniforme a tota la comunitat. Pel que fa referència a hores d'ara, al Principat d'Andorra, 23 graus. I en quant al trànsit, a lamentar una veïna de Lloret de Mar d'únicament 18 anys que ha mort aquesta matinada amb un accident de trànsit per sortida de via amb el vehicle amb el qual circulava al terme municipal de Lloret. Un vehicle amb quatre ocupants ha sortit de la via i s'ha incendiat. Una passatgera posterior d'aquest cotxe ha mort i també un home ha resultat ferit crític. Busquem la circulació hores d'ara per Catalunya. Com es troba? Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim parlant d'un dia amb molta mobilitat a les rondes. No hi ha una cua compacta en cap d'elles, però sí molts grups de retenció i per això us demanem cautela tant en sentit Trinitat com en sentit Llobregat en aquestes dues rondes. Pel que fa a la P7, ara mateix hi ha un quilòmetre, un parell de quilòmetres a Barberà, en sentit Tarragona. Una avaria sense dormir també alenteix la circulació en sentit Tarragona. I pel que fa a la B30, retencions a Barberà en sentit Girona. Això és tot de moment. Molt bona tarda.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: I ja que parlem de mobilitat, avui a la ciutat de Barcelona és més complicat d'accedir a l'autobús, al bus urbà, que milers i milers d'usuaris ho fan habitualment. Per què? Doncs els treballadors del bus de Barcelona estan fent una aturada de 7 hores que ha començat a les 10 d'aquest matí i que acabarà a les 5 de la tarda, és a dir, falten aproximadament 2 hores i mitja, per celebrar una assemblea extraordinària amb la qual s'està decidint si s'inicia un període de mobilitzacions. Segons TMB, durant el matí d'avui la vaga ha tingut un seguiment del 68% de la plantilla i els serveis mínims s'han complert sense cap mena d'incidència. Veiem com està funcionant aquesta vaga i les alteracions que hi ha de cara als usuaris. Mar Puerto, bona tarda.
6: Bona tarda. Els busos de Barcelona estan aturats avui entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Els treballadors fan aquesta aturada per celebrar una assemblea extraordinària i decidir si convoquen noves mobilitzacions, i els serveis mínims són del 20% entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. També es garanteix un bus de barri per línia i el personal indispensable per mantenir les infraestructures necessàries pel funcionament dels serveis mínims i el reinici de la circulació. Una aturada que afecta milers d'usuaris que avui han hagut de buscar alternatives per desplaçar-se per la ciutat. Ha estat el cas de l'Encarnació i la Melissa. Han sortit fa poques hores de treballar i expliquen que porten mitja hora esperant a que arribi el seu bus.
7: Yo salí del trabajo, pues acabo de venir aquí a la parada y me fijé el móvil y ahí dice que tiene un paro de 7 horas, ¿no?
6: ¿Cuánto rato lleva esperando?
7: Casi más de media hora. Me voy a casa a descansar. Pensaba irme pronto a casa, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
8: Y estoy muy afectado de la huelga y llevo como 20 minutos esperando aquí por un bus y bueno, me voy a llegar tarde a mi trabajo, el COT.
6: La plantilla denuncia el bloqueig en la negociació del nou conveni després de 23 reunions sense avenços significatius. Reclamen així un augment salarial, una jornada de 35 hores, millores en els calendaris i el lot d'anada. A més, també de denunciar que no s'apliquen els descansos mínims legals al personal de conducció, que consideren un dret elemental indiscutible i innegociable. El Fernando és un altre usuari amb el que ens hem topat avui. Ell, com a solució perquè el seu bus no arriba, ha decidit anar a buscar el metro perquè un problema físic li impedeix caminar molta estona.
9: La verdad es que no me acordaba hoy que había ni huelga ni había nada y he venido aquí a coger el bus y llevo un buen rato y nada, me voy a coger el metro. O sea que un poquito sí, por ahí, por la zona monumental, pero vale. Vamos, estoy con problemas de plantilla, de los pies, que no puedo caminar demasiado, pero bueno.
6: En quant a les reclamacions de la plantilla, un dels pocs punts on hi ha acord és en la millora dels permisos i llicències, que equipararia els drets dels treballadors dels busos als dels empleats del metro. Ara seran els treballadors reunits els que decidiran quins són els pròxims passos.
0: Gràcies, Mar. Per tant, molt pendents d'aquesta reunió i si finalment hi ha un calendari de mobilitzacions que pugui incorporar noves vagues. Com dèiem, avui fins a les 5 de la tarda la vaga del bus a Barcelona. Funcionament del 20% de busos fins a les 4 de la tarda i de 4 a 5 del 40%. A partir de les 5 de la tarda ja el servei es restableix amb normalitat. I l'actualitat d'aquest dimarts a Barcelona s'ha trobat novament a la Sagrada Família, perquè la Basílica afronta la recta final de les obres amb un obstacle que encara està pendent de resoldre. L'edifici que ocuparà l'espai necessari per construir la façana de la Glòria. La Basílica assegura que la solució està hores d'ara més a prop i proposa traslladar aquest immoble a una illa del costat. Quina seria aquesta solució, Yolanda Canales?
10: Des de la Sagrada Família diuen que les negociacions amb l'Ajuntament per desencallar la façana de la Glòria estan molt avançades. La proposta de la Basílica passa, entre altres qüestions, per traslladar un edifici de la finca de Núñez i Navarro al carrer Mallorca a una illa del costat, tot i que també hi haurà afectacions als edificis de l'entorn. En tot cas, el director general de la Sagrada Família, Xavier Martínez, diu que ara la pilota és a la teulada de l'Ajuntament.
11: Aquestes negociacions estan molt avançades.
5: hi ha... però de moment encara no tenim cap resposta. No tenim tampoc un calendari per davant i el que hem de dir és que no hi ha més notícia de les que us hem donat fins ara, més enllà de les que vosaltres heu pogut publicar, però la que nosaltres tenim és que el que teníem que dir a l'Ajuntament i als veïns ja s'ha dit, hi ha uns principis d'acord, el que passa és que estan esperant que l'Ajuntament doncs mogui fitxa en aquest sentit.
10: I la previsió que manté la Sagrada Família és ambiciosa. Si tot va segons el calendari previst, urbanísticament també parlant, el conjunt de les obres es podria acabar en un màxim de 10 anys. En tot cas, la façana de la Glòria serà ara el principal front de treball dels pròxims anys. Jordi Faulí explica com està concebuda aquesta part del temple.
11: Aquest any prolongarem les torres als dos laterals, amb aquestes orelles, fins a arribar al centre de la torre, i farem el forjat de planta baixa, de forma que d'aquí un any aproximadament estiguem ja en disposició de començar a pujar les columnes, les 8 columnes que suporten les torres, que ja estan totalment o gairebé totalment fabricades.
10: I en paral·lel continuen els treballs a l'interior de la Torre de Jesucrist, que es podran visitar completament quan es retirin les bastides, i això serà aproximadament d'aquí a un any.
0: Gràcies, Yolanda. Per tant, doncs, comença a haver-hi ja un calendari i comença sobretot a haver-hi propostes, amb un problema de difícil resolució, evidentment, que es fa amb l'edifici que ocupa aquest espai necessari per construir la façana de la Glòria, ja el que seria doncs el punt final de la construcció de la Sagrada Família tal com la va projectar Antoni Gaudí. I avui ha estat un dia amb el qual s'ha parlat amb molt de xarxes socials, i especialment a Catalunya, de la nova guia de la salut digital. Anem per parts. Europa vol posar edat a les xarxes socials, aquest això ja és una realitat. La Comissió Europea acaba de proposar que els menors de 13 anys no hi puguin accedir i que entre els 13 i els 14 únicament ho puguin fer amb supervisió de tutors, pares, mares i familiars. A partir dels 15 anys sí que ja es podria tenir un compte propi. Per què aquestes edats i aquests límits? Perquè ja es considera que és un problema de salut pública i que crea perilloses addiccions. És un debat que ja ha arribat a Catalunya i diuen que, com la prohibició del tabac en espais, s'ha d'anar regulant de cara al futur. Posem primer les dades. Els joves entre 14 i 18 anys dediquen una mitjana de gairebé 5 hores diàries, concretament 4,8, a internet per oci. Això és entre setmana. El cap de setmana augmenta a 6,7 hores diàries. Salut avisa que alguns impactes de l'ús de pantalles en infants i joves poden ser irreversibles. Sí, utilitza ja aquesta paraula, irreversibles, per un problema d'addiccions, i actualitza la nova guia de salut digital. A més, avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el Consell Executiu, ha avançat que es planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins al llindar dels 14 anys. Un es pregunta com es pot fer. I l'altre compromís, aquest sí, que és concret, potenciar la lectura. La lectura de paper, la lectura de llibre entre les noves generacions. És a dir, torne el paper i el llapis. La nova guia de salut digital està elaborada a partir de 700 estudis científics i, com dèiem anteriorment, perquè aquesta paraula és importantíssim, alerta d'efectes irreversibles que pot tenir l'ús de pantalles en infants i adolescents, Yolanda Canales.
10: Rabadà explica que quan es retira el mòbil de l'aula, la reacció inicial d'alguns alumnes pot ser d'ansietat. També hi ha famílies que qüestionen la mesura. Però passat aquest primer moment, diu, els alumnes s'hi acaben acostumant. I el problema, segons aquest professor, no és només la distracció. És també la manera com les xarxes estan canviant la relació dels alumnes amb la informació. Explica que sovint arriben a classe amb continguts que han vist a internet i que poden arribar a contradir els coneixements que està impartint el professor. I això, diu, dificulta i molt la feina docent.
12: Què passa mentre hi ha el mòbil? Doncs bé, doncs que hi ha informació i no hi ha coneixement. Hi ha informació molt tòxica, que se la creuen, i et trobes tu que a l'aula a vegades et desafien amb no, això surt a internet i diu el contrari del que tu has dit. I llavors això genera, diguem-ne, una difusió de mentides, de falsedats, de bestieses, que llavors l'aula, el professor, té dificultats per poder impartir la seva pròpia matèria.
10: Ara bé, el professor també posa matisos. Limitar el mòbil a les escoles pot evitar conflictes, insults o determinades situacions que es traslladen a l'aula, però no és la solució a problemes com l'assetjament, que considera multicausal.
0: I saludem a migdia a COPE a Marina Fernández, professora i investigadora de neuropsicologia de la Universitat CEU Abat Oliva. Marina, benvinguda, bon migdia.
13: Hola, moltes gràcies per l'oportunitat.
0: El Departament de Salut utilitza ja el terme irreversible davant de l'impacte que pot haver-hi amb l'ús de pantalles en infants i joves i a banda de demanar una resposta global. Vostè aquest terme d'irreversible creu que és una exageració o no?
13: Bueno, jo crec que cal remetre'ns a les dades, no? Si mirem les dades de salut mental correlacionades amb el temps d'exposició de pantalles i el seu contingut, doncs veiem que són les pitjors dades de salut mental en molts anys de seguiment, no? Dels nostres adolescents i infants. La salut física també està en mínims històrics, per no parlar, doncs, de tot el tema d'aprenentatge i d'educació, que també, doncs, els resultats són bastant lamentables. Per tant, toca reflexionar sobre com hem fet l'ús i com hem deixat els nostres infants i adolescents accedir a productes digitals que avui en dia sabem que són nocius i, per tant, a partir d'aquesta reflexió, plantejar-nos on volem que estigui la tecnologia i al servei de què.
0: Curiós amb el tema de l'educació. Després d'una dècada fent polítiques de que les el pes dels llibres amb les motxilles dels infants, ara sembla que tothom està abogant pel retorn al llapis i al paper.
13: Bueno, és que no s'ha aplicat el principi de precaució, no? On clarament hauríem d'haver vist que en el moment on es van implantar no existia un benefici i, a més, estipulat per un tercer abans que es comercialitzés, no? Per tant, jo crec que amb una població vulnerable, que és la infantojuvenil, sobretot hem de buscar que els beneficis superin clarament els potencials riscos. Com això no s'ha produït, doncs hem fet, diguéssim, un experiment, no? on s'han colat moltíssimes empreses privades que el seu model de negoci és el que és. Per tant, ara cal, doncs, tornar a les recomanacions sanitàries i plantejar-nos per què s'utilitza. És a dir, no es tracta d'anar en contra de la tecnologia, perquè jo crec que això no seria, doncs, esperable pel món que ens hi tocarà viure als nostres fills, sinó que es tracta de veure quins productes se'ls està oferint i què hi ha darrere d'aquests productes. Perquè, evidentment, quan hi ha un producte hi ha un model de negoci darrere i quan el model de negoci doncs és l'atenció o les dades per monitoritzar o monetitzar, doncs aquest rendiment, doncs evidentment això no és bo ni hauria de ser així i per sobre de tot hi hauria d'haver la seguretat i l'eficàcia d'aquests productes, no?, quan es llança als nostres menors.
0: Parla de seguretat, parla d'eficàcia. Aquestes senyals d'alarma ja fa anys que s'estan emetent, s'estan dient per part d'experts, per part de metges, per part de professors, però en canvi la situació no millora, sinó que la situació empitjora. Què s'està fent malament, professora?
13: Clar, com he dit, tots els productes digitals, que no són tecnologies, sinó són productes digitals, tenen darrere un conjunt d'estratègies per múltiples publicacions que estan afectant a la salut mental i física i, a més, s'han creat per això, perquè siguin addictius. I això, hi ha dues sentències condemnatòries darrere, hi ha un acord bilionari, és a dir, hi ha un conjunt d'òrgans que estan dient, doncs, que això no pot continuar així. Estratègies que hi ha darrere d'aquests productes digitals, que no només m'estic referint a xarxes socials, m'estic referint a tot el tema dels companys a mia, els agents a mia, les ulleres a mia, els videojocs amb accés a internet, tenen darrere unes estratègies de pressió, de seducció, d'atrapament de la persona, de persuadir, que tot això sabem que va en contra del neurodesenvolupament. Llavors, aquí la idea no és prohibir als menors que accedeixin a aquests productes digitals, sinó que aquestes empreses que ja hi ha aquestes sentències que diuen que són nocives accedeixin als nostres menors, perquè la narrativa canvia molt. Llavors, no es tracta de prohibir o no prohibir, sinó endarrerir amb uns productes que avui a dia són, doncs, això, nocius, i per tant, en aquest endarreriment estem protegint el neurodesenvolupament, que és el que estem intentant dir totes les famílies i tots els professionals fa molts anys. Quan tu endarrereixes, el que estàs fent és blindar un moment que socialment, però sobretot cerebralment, no tornarà a passar, perquè és un moment de màxima plasticitat neurològica, amb la qual cosa sabem que en aquest moment hem de donar estímuls de molta qualitat, no? I a la part digital, doncs, no ofereix això. Si tu allargues fins als 16 anys aquest aquesta entrada en aquest món que actualment doncs, no compleix amb la protecció i no els protegeix d'aquests danys, estàs intentant fer que les habilitats psicològiques necessàries per després fer front al que es trobaran, perquè s'ho acabaran trobant, doncs siguin molt més madures. Quines són aquestes habilitats? Doncs l'anàlisi risc-benefici, l'empatia, l'atenció, a la interacció, tot això estàs fent que aquestes habilitats s'estiguin adquirint. Per això diem que fins als 16 anys, seguint les recomanacions sanitàries, no permetem doncs, que interactuïn amb aquests estímuls que no beneficien el neurodesenvolupament.
0: I a més són tremendament addictius. Aquesta és la solució, aquesta seria la línia, els 16 anys. Marina Fernández, professora investigadora de neuropsicologia de la Universitat Aceo Abat Oliva, gràcies per participar aquí al migdia de COPE Catalunya amb aquest tema ja de màxima actualitat. Bon migdia, professora.
13: Moltes gràcies, molt bon migdia.
0: Clar, amb aquesta nova guia de salut digital, la paraula ja irreversible per les addiccions que està utilitzant el govern de la Generalitat, i aquest retorn a la lectura de llibre i al paper i llapis, l'altra qüestió és, sobre la taula, els resultats acadèmics. Algú ja parla que tenen influència amb la sobreexposició digital. El sindicat de professors de secundària ha fet els seus propis càlculs respecte al que Catalunya no ha fet, que són els resultats de PISA 2025, i estima que si s'haguessin inclòs els alumnes que van quedar exclosos, Catalunya hauria perdut més de 30 punts en les tres competències avaluades. D'on surt aquesta xifra, Yolanda Canales?
10: Les dades oficials de PISA 2025 situen Catalunya amb 474 punts en matemàtiques, 502 en ciències i 477 en lectura. Però aquestes xifres no són representatives del conjunt de l'alumnat català, perquè un 23,2% dels estudiants seleccionats van quedar fora de la prova, molt per sobre del 5% que estableix l'OCDE com a límit per garantir la representativitat de la mostra. A partir d'aquesta incidència, professors de secundària han fet una estimació pròpia aplicant la mediana i simulant quin hauria estat el resultat si aquests alumnes també haguessin fet la prova. Doncs bé, el sindicat calcula una baixada de 34 punts en matemàtiques fins als 440, de 36 en ciències fins als 466 i també de 36 en lectura fins als 441. El secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, qualifica l'escenari de pessimista realista i defensa que el sistema educatiu hauria de tornar a posar el coneixement al centre de l'aprenentatge.
14: I amb Espanya, doncs, bueno, en matemàtiques són 17 punts menys que la mitjana, són 11 punts menys en ciències i són 10 punts menys en lectura. O sigui, dintre del desgavell i el desastre general amb múltiples causes d'OCDE i d'Espanya, la conclusió de l'informe és que Catalunya obté uns resultats desastrosos, preocupants, per no dir ja inquietants.
10: I sobre l'encàrrec que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Consell d'Educació de Catalunya perquè impulsi un debat sobre el model educatiu, s'ha mostrat molt escèptic. El sindicat també qüestiona la composició del propi Consell i reclama tenir-hi representació. Fernández considera que no és normal que hi hagi sindicats a l'ensenyament privat, UGT i Comissions Obreres, i que professor de secundària no hi tingui una cadira.
0: Per cert que Salvador Illa ha convocat una cimera de l'educació aquest divendres. El seu objectiu, evidentment únic i prioritari, contentar a USTEC STEC, arribar a un acord i desconvocar el que encara hi ha, calendari de mobilitzacions de cara amb els pròxims mesos perquè no hi ha un acord. Anem a publicitat i posteriorment tornem. Parlem de turisme, parlem de presons i parlem de testaments solidaris aquí a migdia COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
16: Escuchas Mediodía COPE.
17: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
18: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
19: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
18: En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
19: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
18: Máster universitario en Radio COPE.
19: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
20: ¿Reposta en Repsol?
15: y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wiley. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wiley, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
16: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
20: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
21: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
20: ¿Pero parece tan fácil?
21: Ese es el secreto.
20: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
22: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
23: En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
4: COPE Catalunya y Andorra.
17: Estàs informat.
0: Un interne que va entrar el passat mes d'abril a quatre camins a Roca del Vallès ha suïcidat aquesta setmana al mòdul d'ingressos de la presó. Amb aquestes són ja 7 les víctimes per suïcidi a les presons catalanes en el que portem d'aquest any. Des del sindicat SICAFA PEPOL ens donen una explicació. Les presons estan al màxim i la salut mental no s'aborda amb prous especialistes, Sílvia Fernández.
24: Totes les mirades se situen de nou en la situació de les presons catalanes després del 7è suïcidi d'un intern aquest any. El darrer cas s'ha produït al mòdul d'ingressos de quatre camins. Des del sindicat SICAP-FEPOL alerten que el problema va més enllà d'aquests casos i assenyalen directament la situació de la salut mental dins dels centres penitenciaris. Segons el secretari general del sindicat, Miquel Pueyo, entre un 30 i un 35% dels interns pateixen alguna patologia de salut mental.
25: La taxa de suïcidis a la presó és pràcticament la del el doble que la taxa de suïcidis entre la població general. Són situacions molt especials i malgrat que tinguem programes i protocols per evitar-lo, pues bé, sempre s'escapa. Tenim un percentatge altíssim, potser més del 30-35% d'interns que tenen patologies mentals en diferents graus. Aquest percentatge de presos, pues clar, són els que generen la gran majoria d'incidents violents, tant entre ells, contra treballadors, o fins i tot poden arribar a les autolesions.
24: Pueyo defensa que una part d'aquestes persones necessitaria una atenció sanitària especialitzada i no està en mòduls penitenciaris ordinaris. Assegura que les places de psiquiatria són insuficients i que això acaba tenint conseqüències tant per als interns com per als treballadors. Tot i que la Generalitat disposa d'un programa de prevenció del suïcidi als centres penitenciaris i Salut manté una guia específica per abordar aquestes conductes, el sindicat situa un altre problema sobre la taula, la massificació. Pueyo assegura que alguns centres, com Brians 2, 4 Camins o Puig de les Basses, acumulen xifres molt elevades d'interns i alerta que la manca d'espai incrementa la conflictivitat.
25: Clarament estem al tope, estem a tope. El conseller va dir fa poques setmanes un 90%, però no, estem molt més, estem en un més d'un 95 i amb problemes d'ocupació i les solucions que s'estan prenent clarament són, en la nostra opinió, pues, bueno, una errada, perquè un dels objectius que ha proclamat la conselleria que té és el d'augmentar de manera artificial el nombre de tercers graus i escarcelacions per fer forat, per tenir espai a les presons. I, òbviament, pensem que això no és una solució. Escarcelar gent abans d'hora, pues, a més de que pensem que és il·legal, és una falta de respecte per les víctimes.
24: El secretari reclama més personal penitenciari, més

0: limitacions de velocitat. Amb el segon trimestre d'aquest any, en comparació amb el mateix període de l'any passat, ha perdut més de 500.000 de viatgers, concretament un 13%. I ja que parlem de mobilitat i turisme, la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest matí de forma provisional augmentar la taxa turística als creuers d'Escala. Ho han fet amb els vots de PSC, Junts per Catalunya i Esquerra, i l'oposició de Comuns, que volen un augment més immediat, Partit Popular i Vox. Seguint el calendari, l'aprovació definitiva es podria produir a finals d'aquest any 2026, perquè avui ha estat la Comissió d'Economia. El més significatiu, l'atac del PSC als comuns, perquè els socialistes fan pagar més als turistes. Jordi Baix, tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, defensa la pujada de tributs.
1: Incrementar els dividhotels crec que és una pujada important. Parlar-me d'ambició de la fiscalitat turística, la veritat, avui els albergs paguen el doble de l'any 23 que va ser la seva fiscalitat. La resta de categories paguen 4 vegades més del que vostès van exigir l'any 2023. I els creuers, si s'aprova el proper expedient, pagaran 8 vegades més.
0: Doncs una pujada significativa. La pregunta és fàcil. L'Ajuntament de Barcelona recapta més que mai? Hi ha correspondència amb els serveis que ofereix? La resposta cadascú la pot donar. I aquest any, l'any passat, millor dit, 2025, els gegants solidaris a Catalunya van arribar als 120 milions d'euros, més del doble que l'any anterior en valor econòmic. Hi ha un increment en els últims anys significatiu. Saludem al migdia a COPE a la delegada de Mans Unides a Barcelona, Sílvia Caparrós, que és una de les entitats que rep els testaments solidaris. Sílvia, bon migdia.
2: Hola, moltes gràcies. Benvinguda, benvinguts vosaltres també. Molt bon migdia.
0: Bé, anem a parlar de testaments solidaris i mira, per posar un exemple en concret d'un projecte que s'hagi pogut tirar endavant gràcies a una donació o a un llegat amb la col·laboració de Mans Unides, Sílvia. Podríem parlar d'algun tema concret?
2: Sí, i tant. Doncs mira, ara mateix hem pogut sostenir un dels nostres projectes d'educació i de futur a Mozambique, més de 1.100 nens i professors, amb la construcció d'una biblioteca, una sala informàtica, una sala de ciències. Podríem parlar també d'un altre projecte ara de l'atenció sanitària a Zàmbia, un altre per a millorar la maternitat i el cuidado neonatal a Etiòpia. Bueno, dels nostres projectes, que en tenim a 52 països i més de 500 pràcticament cada any, una bona part d'aquests projectes està suportada amb les donacions que es fan a través dels testaments i dels llegats solidaris, amb la qual és una contribució molt necessària i molt ben rebuda i molt, molt agraïda, evidentment.
0: Sílvia, i estan pujant els testaments solidaris en els últims anys?
2: Sí. Sí, la veritat és que no només hi ha més peticions d'informació, s'ha pujat tinc aquí unes dades, des del 2021 al 2025 hi ha hagut una pujada de 584% de sol·licituds d'informació. I si parlem ja en termes realment econòmics, el número de testaments solidaris ha crescut més d'un 46% en aquest mateix període, és a dir, en 4 anys. Jo et diria aquí que veiem clarament que, malgrat el que es pot dir de vegades, la gent és cada cop més solidària i cada vegada és molt més conscients de les necessitats que existeixen a altres països que no tenen la sort que hem tingut nosaltres al primer món i volen precisament continuar aquestes tasques, no? Que aquests projectes que ja han començat, que no es deixin de fer doncs perquè no estiguin, no? Gent que té la sort doncs, de tenir uns béns, que no cal que siguin coses importants, perquè a nosaltres, bueno, d'un euro a tots els milers d'euros que vulguins, tots ens ajuden i tots van als projectes.
0: Sílvia, i a què atribueixes tu, concretament que estàs aquí amb el dia a dia, aquest augment? Per quines causes?
2: Jo crec que hi ha molta més consciència perquè, bueno, en primer lloc, les notícies, no, els mitjans de comunicació pues, han fet arribar tots aquests conflictes, no, que existeixen. Tenim molts conflictes que són derivats de guerres i tal, però també molts altres que estan derivats de causes medioambientals, no? És evident que estem vivint un moment de canvi climàtic que té un impacte molt fort, sobretot en els països del sud global. I aquest coneixement per part de la gent, no, a través dels mitjans de comunicació i també de la tasca que fan totes aquestes organitzacions, nosaltres inclosos, pues és evident que arriba a la gent que existeix aquesta necessitat. Vivint en un món que està molt descompensat. Hi ha molta gent molt milionària i molta gent que pateix moltíssim. Es parla molt d'aquesta piràmide, no?, cada vegada més isocèlica, i que hi ha un 1% de la riquesa mundial en mans d'unes poques persones.

0: Jo crec que això genera un impacte en les nostres consciències i al final doncs, contribueix amb aquesta solidaritat. També d'una altra banda, aquestes entitats i organitzacions com la nostra cada vegada tenen més mitjans de transparència, d'auditoria i, per tant, ofereixen una solidesa i una confiança que és molt important perquè al final tu estàs fent una destinació del que tu has generat durant la vida i, per tant, vols que vagi a aquestes organitzacions serioses.
1: I una última pregunta, molta brevetat. On t'agradaria fer un projecte que a hores d'ara no pots?
0: Ostres, és que nosaltres ja estem a 52 països i, per tant, sí, arribem pràcticament a tot arreu, però no sé, hi ha països, no sabria dir, o països on hi ha conflictes, per exemple, no? És molt difícil ara entrar, per exemple, a Haití. A Haití és molt difícil per la situació, no només de tots els impactes climàtics que van haver, de les inundacions, etc., sinó també per la qüestió política. Pues, hi ha organitzacions que estan allà, han d'ajudar des de fora del terreny, m'agradaria poder entrar a terreny i ajudar de primera mà amb aquestes persones.
1: Sílvia Caparrós, delegada de Mans Unides a Barcelona, gràcies per aquesta informació que ens acabes de donar respecte a la utilitat i a la vegada també aquest creixement dels testimonis dels testaments solidaris. Sílvia Caparrós, delegada de Mans Unides a Barcelona, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
0: Moltes gràcies per donar visibilitat als testaments solidaris que són tan necessaris i contribueixen tant a continuar la nostra feina. Moltes gràcies a vosaltres. COPE Catalunya i Andorra.

0: puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900 102 103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: I nosaltres, que ja tanquem la porta, però la donem la benvinguda a Esports Cope i amb aquest derbi madrilenya que sembla etern, perquè encara s'està jugant. Quina és l'última hora, menú del programa d'avui? Joan Batllori, bon migdia.
4: Bon migdia, Sergi. Sí, encara estarem amb la ressaca d'aquest derbi madrileny que va deixant encara algunes notícies, per exemple, la reacció de l'Atlètic de Madrid a les queixes de Mourinho, tirant de Twitter, posant en marxa la campanya Stop Acoso Arbitral Ja. Hem conegut també avui que Valverde, el futbolista del Real Madrid, té un esguinç de grau 3 al turmell que el tindrà unes 3 setmanes de baixa producte de l'entrada de Kang In Lee en aquest partit. Avui hi ha hagut trobada d'entrenadors a les Rozas, no hi ha anat Mourinho, diuen per problemes d'agenda, sí que hi ha anat el tècnic del Barça, Hansi Flick, que perdrà a partir de ja a fins a 17 futbolistes internacionals que entrem ja en 3 setmanes d'aturada per partits de seleccions. Avui arrenca la Champions femenina, el Barça debutarà demà rebent el París a partir de les 9 de la nit, avui debuta el Real Madrid que rep el Paris Saint-Germain, i en bàsquet el Joventut ha celebrat amb la ciutat de Badalona la Supercopa d'Espanya, aconseguida diumenge superant el Barça a la final amb la Provítola, exjugador del Barça, per cert, com a gran protagonista al parquet en la final de diumenge i també ahir a l'Ajuntament.
3: No marxes gaire lluny, que aquí et cedeixo el micròfon blau de Cope.
4: Gràcies, Sergi, perquè em quedo.
3: I jo em quedo com a oient, perquè arriba Línia Cope a les 3 d'inici de la tarda, 3 i 5, Esports Cope i tot el que acaba d'explicar i més al programa Joan Batllori. Fins ara.

0: Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dimarts, encara amb les repercussions que n'hi ha del derbi madrileny. Hola, Gil, bona tarda.
1: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
0: Hi ha diverses coses encara que ens deixa el derbi, com per exemple avui hi havia o hi ha trobada d'entrenadors de primera i de segona a les Roces. Tenia morbo si Mourinho acudia a la cita, però finalment no s'ha presentat.
1: De fet, el morbo era tant si Mourinho anava com si no hi anava. Però, al final Mourinho no hi ha anat. Fonts properes a l'entrenador han dit que aquesta decisió de Mou no té res a veure amb el derbi i que és una absència per motius d'agenda. En tot cas, Mou s'ha perdut una de les ponències que els hi han adreçat els entrenadors del futbol professional que ha fet el nostre Xesco Espar.
0: Home.
1: Sí, haurà estat sens dubte una xerrada interessant. També és veritat que en aquestes reunions fonamentalment es parlen de temes econòmics, per una banda, i de temes arbitrals. De fet, està previst que hi hagi una trobada entre Fran Soto i el grup d'entrenadors de primera i segona. He fet un petit històric. L'any passat Xavi Alonso sí va anar a aquesta reunió, sí que es va trobar amb Hansi Flick, mentre que en el seu últim any a Madrid, Carleto Ancelotti va ser aquell any que va sortir abans d'hora de la reunió dient que aquestes trobades no valien per res.
0: El que sí hi ha hagut també a les últimes hores ha estat reacció de l'Atlètic de Madrid, que va tirar de Twitter com és habitual ahir.
1: Sí, ja és una moda que tothom utilitzi la xarxa social X per manifestar i l'Atlético de Madrid, doncs, no és una excepció. En un tuit es veu una impressora que treu aquesta famosa foto de Mou amb les dues jugades, amb el paper, el foli de les dues jugades, però rematada a sota amb una banda vermella on es pot llegir en castellà i anglès "Stop acoso arbitral ja". Com dient que ha engegat una campanya al tècnic portuguès de setge sobre l'estament arbitral. Minuts després, l'Atlético de Madrid feia un nou tuit amb una icona clàssica, aquesta triangular de color groc, representant una màquina en moviment, amb aquest text: "Este año tienen un nuevo reto. 3 semanas sin liga. Esta temporada empieza muy pronto".
0: Sí, ha parlat Tebas.
1: Home, este era un uno fijo en la quiniela. També al seu compte particular de X, Tebas, que no se'n perd ni una. Texto del tuit del president de la Liga de Futbol Professional: "Ya empiezan los portacoces". Tebas, pels no introduïts, Tebas no parla de portavoces del Madrid, parla de portacoces del Madrid. "Ya empiezan los portacoces y la televisión del régimen, Real Madrid Televisión, a construir el relato de siempre, la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro. Cuando no, que el árbitro no es internacional. Todos los clubs pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo son". I a les darreres hores, en aquest sentit, també, en aquest cas, via veu, via declaracions, ha ficat culleradeta en el tema Luis de la Fuente, que va passar nit pel partidazo després de renovar al capdavant de la Roja fins al 2032, i va reconèixer que, home, la jugada de Can Guinan Valverde potser havia d'haver acabat d'una altra manera.
2: "Es muy difícil arbitrar y hay decisiones muy rápidas. Yo creo que quizás en la de Can Guinan igual le tendrían que haber ayudado más al árbitro".
1: I els àrbitres, i els afectats, i els primers perjudicats, doncs de moment no han pres mesures. El sindicat ASAF i el gabinet jurídic del CTA han estat estudiant les paraules del tècnic madridista i de moment han decidit no prendre mesures i no moure fitxa.
0: Hem sabut aquest matí també l'abast de la lesió de Valverde, que va acabar tocat al partit després de l'entrada de Kang In-Lee.
1: Sí, l'entrada de Kang In-Lee és acabada la primera part, minut 44, si no recordo malament. Valverde no va ser substituït fins ben entrada la segona part, ja quan el Madrid atacava a la desesperada. Bueno, avui nou comunicat mèdic: esquins de turmell grau 3. En principi, no hi ha temps de baixa al comunicat, però en principi 3 setmanes de baixa que, coses de la vida,
0: curiosament,
1: coincideixen amb l'aturada per la finestra FIFA.
0: Està bé. Parlem de Mourinho, de la figura de Mourinho amb el Ciro López. Hola, Ciro, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Joan, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal? Tot bé, Ciro?
3: Tot bé.
0: Escolta, feia la sensació de que aquest home havia vingut amb un altre plan. Estàvem veient en les primeres setmanes de la temporada un Mourinho zen, però al final l'acabarà tirar el Montes, Ciro, i ara hem vist una mica el Mourinho de sempre, sobretot després del que va passar diumenge.
3: Bueno, jo estava convençut que quan el Mourinho pot ser de molta, o pot tindre molts defectes, però un del que no té és que es tanca la boca i no diu el que pensa. I llavors, bueno, jo estava convençut que si el Mourinho considerava que l'arbitratge li ha perjudicat al seu equip, i el mateix que deia quan estava en el Benfica o estava en la primera etapa de Madrid, pues això també passaria, no? Bueno, pues jo crec que el Mourinho també té dret, igual que tots els entrenadors, a queixar-se si considera que els àrbits li han perjudicat, i és el que ha fet l'altre dia. També te dic una cosa, evidentment l'arbitratge no pot escondre el mal joc del Madrid en aquests partits, sí. Però també és una veritat que l'arbitratge d'altre dia no és ni molt menys normal. O sigui, és que totes les decisions, hi va haver decisions molt importants, totes van ser contra el Madrid o perjudicant en les seves decisions al Madrid. I no parlo, el penal és penal, està ben aplicat, a més el reglament, però abans
0: les dues del penal... Sí, sí.
3: Clar. Sí, sí. Però després, altres coses que denoten que l'àrbit està influenciat per alguna... Jo crec que estan influenciats pel tema dels vídeos i tot això, no?
0: No sé, bueno. Sí, segur que, Ciro, Mourinho l'altre dia té motius per queixar-se, perquè sobretot les dues jugades que més marquen, que són aquestes dues vermelles, sobretot la de Kang In-Lee, és claríssima. El que passa que ja després a la roda de premsa ja ell ve a dir que hi ha una conxorxa, sí. Treu jugades de partits anteriors, parla de la... o posa en dubte la designació... Vull dir, és que com estem així tota la temporada, això serà molt cansat, eh?
3: Bueno, és que les dates són aquestes, o sigui...
0: O sigui, hi ha una conxorxa perquè el Real Madrid no guanyi la Lliga, tu creus?
3: No, jo crec que no. I ell tampoc... Ell no diu això. Bueno, si deixa al final allò de... Si ens deixen i tot això... Però ell des d'un principi ha dit que tenia confiança en el tema dels àrbits i que després que per ell no volia entrar en el tema de Negreira. Però bueno, jo crec que igual sí que li sobra l'última frase, però després les altres declaracions són les normals d'un entrenador que s'ha sentit perjudicat i que vol expressar el seu sentiment. O sigui, el Hansi Flick, en altre estil, també quan em va sentir perjudicat, quan l'Atlético de Madrid es va eliminar de la Copa del Rei i també de la Champions, pues, també es va queixar dels arbitratges, quan ell deia que no parlaria dels arbitratges. Si vols, de tota la roda de premsa, a mi em sobra l'última frase. L'última frase sí que, bueno, és una contradicció en el que havia dit fins ara, però parlo de més. Jo crec que el que ha dit el Mourinho, d'una forma més visceral o més... Però tampoc, ara no podem canviar el Mourinho, és com és.
0: El que passa també, Ciro, és que ell ho enfoca tot, posa tot el focus a l'actuació arbitral i no fa gens d'autocrítica. Jo et preguntaria si creus que el públic...
3: Si jo estic d'acord amb tu,
0: sí.
3: I que jo crec que no és excloent parlar del mal joc del Madrid, que a la primera part...
0: No, però és que ell no ho fa, ell no ho fa, eh? Ell només
3: però
0: parla d'àrbitres.
3: Però quasi com tots els entrenadors...
0: Home, hi ha gent que fa autocrítica.
3: Molt poca. Quan hi ha arbitratges pel mig, que ja tenen l'excusa per parlar sol de l'arbitratge, molt poc. Mira, jo recordava avui en el Rubén Uria que parlaven del Mourinho i jo buscava la comparació en el Cholo Simeone. Quan va passar la jugada aquella del famós penal del Julián Álvarez...
0: Del doble toque, no?
3: Clar, sí. El Cholo Simeone no va parlar del plantejament defensiu després de que havia empatat, jo crec que al partit d'anada en el Santiago Bernabéu i tenia l'eliminatòria en franquia. O sigui, no es va parlar del, entre cometes, acollonament del Simeone en el plantejament. No, es va parlar i ell va parlar durant tota la roda de premsa i els propers dies de que si el penal no se tenia que repetir o si se tenia que repetir. O sigui, i no va parlar de... Vull dir que hi ha excepcions, estic d'acord amb tu, però el que va fer el Mourinho el diumenge és el que fan tots els entrenadors.
0: Tu creus...
3: En el que no estic d'acord, sí. El que no estic d'acord és que la petita valoració que fa del partit, del joc, que diu que està content amb els seus jugadors i que a la primera part, 11 contra 11, el Madrid no va dir que jugava bé, però que, bueno, que no estava descontent. Home, Mou, tens que estar descontent.
0: Clar, clar. El públic del Bernabéu li compra aquest relat de centrar-ho tot amb els àrbitres i no parlar pràcticament de futbol?
3: No,
0: que la gent allà xiula cada vegada més encara que l'equip guanyi.
3: No li compra, com jo no li compro. I jo sempre he sigut un admirador i crec que és un encert al fitxar el Mourinho i tal, però jo no li compro. O sigui, evidentment, en aquest partit, a l'arbitratge li ha perjudicat i ha marcat el partit, la línia del partit, perquè no és el mateix que l'Atlètic de Madrid es quedi en 10 o en 9, sí, i que després el Madrid es quedi en el minut 55 o 50 no sé què, en un menys. O sigui, això és evident que no és el mateix partit.
0: Escolta, futbolísticament, tu creus que l'equip millorarà? Perquè portem 7 jornades i el que hem vist fins ara deixa molt que desitjar.
3: Sí, però té que prendre decisions.
0: S'atrevirà a sentar Vinícius, per exemple, i coses d'aquestes?
3: Però si ja no és Vinícius, o sigui, això és el més clar que té que fer. El de Vinícius, i veient l'actuació als partits que ha fet el Diomandé. Però és que després, home, si tu... en un partit en l'Atlético de Madrid li planteges un partit igual en el centre del camp que el de Simeone, tens la de perdre. Per què? Perquè així és com jugar a l'Atlético de Madrid i porta jugant 14 anys. Sí. O sigui, clar, si pots dos mig centres defensius i que ningú és organitzador, pues no ho entenc. Llavors, jo crec que té que prendre decisions en el tema de Vinícius, però després tendria que explicar per què s'ha fitxat el Bernardo Silva. Perquè jo puc entendre que dius, bueno, he anat per Rodri, bueno, o no ho entenc. Si tu vas per Rodri i no surt, per lo que sigui, tindràs que anar per un jugador de característiques similars, no? Perquè si vas pel Rodri és perquè el necessitaves, no? Val. I no vas. Puc entendre que l'excusa és dir, bueno, és que com no ha caigut Rodri, que és millor en aquesta posició que el Tchouaméni i que el Bernardo Silva, pues no trobo al mercat un jugador que sigui similar o que millori al Tchouaméni i al Bernardo Silva. Val? Però llavors el Bernardo Silva tindrà que jugar, perquè si no està per jugar de titular el dia de l'Elx i no ha jugat el dia de l'Inter per sanció, vull dir, està descansat.
0: Però això és que si no, això és que Mourinho prefereix un altre perfil de futbolistes. Mourinho.
3: Però llavors això ho tens que decidir a principi de temporada i dir-li al club, escolti'm, que és que a mi el Bernardo Silva no em serveix, o sigui, no vull per ser titular en els partits importants. Igual que han anat a parlar el Rodri, pues fitxin a un altre, no? Llavors, jo crec que té molts temes a decidir al Mourinho, no? Pues a què vol jugar? Si vol jugar en el Valverde i en el Tchouaméni, que això ja s'ha demostrat, però no s'ha demostrat ara. S'havia demostrat en l'Alonso, que també ho va intentar, el va intentar també Ancelotti, bueno, no funciona. Llavors, jo crec que té moltes decisions a prendre perquè, si no, bueno, la cosa pot ser preocupant, perquè arribaràs al Camp Nou en 6 punts, en el millor dels casos, jo crec que 6 punts del Barça. I si guanya el Barça, que pot guanyar, perquè està jugant millor, perquè juga a casa, per un munt de situacions, per com jugar al Madrid, és que te poses a 9 punts i allò al Bernabéu pot ser incendiari, eh? O sigui, una bomba incendiària.
0: Totalment. Molt bé. Ciro, gràcies per les reflexions. Com sempre, una abraçada forta, eh?
3: Una abraçada, Joan. Adéu.
4: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
5: La verdad es que vas sobre ruedas.
4: ¿Tan contento estás?
5: Eso también.
4: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
6: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.

0: 3:24, anem amb l'última hora del Barça amb el Víctor Navarro, periodista barra actor. Hola, Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Bueno, tampoc serà.
0: Ha quedat xulo, l'espot de Luz de Gas,
1: Sí, un anunci. Ha estat divertit gravar-ho, han sigut diversos dies, 4 dies, i divertit, una cosa nova a la vida, mira.
0: Bon reparto, Jessica Goicoechea,
1: estàvem allà. I recorrent amb un taxi, jo anava conduint un taxi, els carrers de Barcelona.
0: No, dir, pròximament tens sus pantalles, però no, ja està a l'espot, ja estan sus pantalles, el podeu veure. Víctor, Hansi Flick, el tècnic del Barça, ell sí que ha estat a Madrid aquest matí.
1: Ahir l'hem pogut veure, però no hem pogut veure una trobada amb Mourinho. No s'ha produït aquesta trobada amb Mourinho perquè no ha anat, bàsicament, al entrenador del Real Madrid a la reunió anual a la ciutat del futbol de les Roses, a Madrid, amb els entrenadors, els tècnics de primera i segona divisió, es troben una vegada a l'any, no ha anat Mourinho, però sí Hansi Flick, que l'hem vist a l'arribar, que estaven allà els companys de la cadena Cope de Madrid, estava signant autògraf a la gent que hi havia molta expectació a la porta. Aquestes trobades són importants perquè parlen des de temes arbitrals, queixes, parlen del calendari, del poc descans que hi ha, normalment es queixen d'això, dels horaris dels partits. Doncs de tot això ho poden plantejar i també els hi donen explicacions. Alguna vegada, recordem que en alguna roda de premsa Flick ha parlat o de la reunió dels àrbits o la de la reunió amb entrenadors, alguna vegada ha parlat de la importància que és per ell o de les coses que li han dit que potser després no s'han complert i ho posa sobre la taula. Així que haurem d'esperar per aquesta trobada de Flick-Mourinho, haurem d'esperar fins al proper 25 d'octubre. El clàssic, hi ha un precedent per ser entre ells que es van enfrontar, que va ser a la temporada 19-20, el Bayern de Hansi Flick contra el Tottenham de Mourinho, que va guanyar els alemanys per 3-1. Així que haurem d'esperar per aquesta trobada, però el que sí que ha fet Hansi Flick és anar a aquesta reunió. Ja sabeu, la setmana vinent ha donat festa als no internacionals i el cap de setmana estarà a Wembley veient aquest Anglaterra-Espanya, així ho va dir en roda de premsa a l'acabar el partit de Sevilla.
0: Els internacionals ja es van incorporen a les seves seleccions. Avui, per exemple, els internacionals espanyols ja estaran a les Roses també. El Barça, que té 17 internacionals, Víctor.
1: 17 internacionals, 7 van amb l'absoluta d'Espanya. De la Fuente destaca aquí que Fermín torna després de no estar al Mundial i que Gavi és baixa, es retrobaran amb el seu excompany Ferran Torres i que Rodri, evidentment, ja és jugador del Barça. La darrera vegada va ser com a jugador del Manchester City i ara mateix és com a jugador del Futbol Club Barcelona amb la Sub-21, Ivan Aspar i Bernal, dos que renovaran, així ho va anunciar el director esportiu Deco, en el cas del lateral fins al 2030 i en el pivot fins al 2031. Destaca també d'aquests 17 Adeyemi, que torna a Alemanya, però que torna abans, fins i tot, perquè ja estava previst que estaven ja tants jugadors, ja més de 40 jugadors que estan citats a Alemanya, doncs ja estava previst per la jornada 3 i 4, tenen 4 partits en aquesta aturada, doncs al final s'avança perquè el jugador Karl del Bayern té molèsties, així que s'avança, i aquí, Joan, estarem pendents perquè aquest dijous tindrem a 8:45 de la nit un Països Baixos-Alemanya, o sigui, Xavi Hernández.
0: El debut de Xavi.
1: Debutant Xavi Hernández, Ter Stegen, que l'hem vist, per cert, el jugador s'ha dit pel Barça que està a Alemanya també, s'ha concentrat i molt feliç, ha fet una publicació a les seves xarxes socials, o sigui que molts retrobaments i veurem en aquest partit, i Adeyemi ja hi serà. Rafinha, aquí al Barça, és on té la màxima preocupació, perquè és el jugador més en forma de l'equip i en farà 35.000 quilòmetres. De fet, ja jugadors amistosos a Austràlia, després se'n va a la Índia, i aquest divendres ja juga contra l'anfitriona, contra Austràlia, a les 12
0: del
1: migdia.
0: Això és una bogeria.
1: A les 12 del migdia nostre, aquest divendres. És a Austràlia-Brasil, el primer partit, i és una bogeria, sí, de quilòmetres, una barbaritat de quilòmetres. Livakovic, que va debutar contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, evidentment, i seguirà, continua amb la selecció de Croàcia. Koundé, Cancelo, que té aquest dijous un Portugal-Gales, també dels primers partits, el veurem. Gordon amb Anglaterra. Hanzat del Karim, que aquest té classificatori per la Copa Àfrica, el veurem divendres al Cairo contra Angola. I Bissigu, que juga amb la Sub-21 de Bèlgica, no amb l'absoluta, i és classificatori per l'Europeu Sub-21, també com la Sub-21 nostra, com la Rojita, que li diuen, i en el cas de Bissigu serà un Bèlgica-Bielorússia dijous, que ja el veurem.
0: Molt bé, doncs anirem seguint tots aquests partits, els veurem amb atenció, els disfrutarem i estarem tocant fusta perquè ningú prengui mal. Víctor, gràcies.
1: Gràcies.
0: Oliveros, agafa la seva càmera i dispara.
2: La imatge del dia.
3: La imatge del dia. 16 jugadors del primer equip i un del Barça B, Bissigu, han estat convocats per jugar, com sabeu, a les seves respectives seleccions. Christensen també, però ha causat baixa per la seva lesió dissabte a Sevilla. I la resta, treballant o recuperant-se aquests dies fins que Flick posi el cartell tancat per vacances fins al dia 5 d'octubre. Espanya, amb 7 jugadors, jugarà contra Gordon o contra Croàcia, contra Livakovic. En total afecten a 27 partits entre sub-21, Nations League i amistosos. I com sempre passa, el doctor Ricard Pruna està pendent del mòbil 24 hores. L'últim partit de Rafinha en Brasil serà el dia 3 d'octubre a Calcuta i els últims en arribar seran Gordon per Anglaterra i els espanyols, que juguen el dia 6 dimarts. Dissabte dia 10 espera a la Lliga el Getafe i el dia 3 a Istanbul el Galatasaray a la Copa d'Europa. I desitjant, partint d'aquesta base, que tothom torni bé, que no es lesioni ningú, em plantejava unes juguesques. En cas d'estar obligats a escollir qui preferiu que no es lesioni, per exemple, Rodri o Pedri, Yamal o Rafinha, Fermín o Olmo, i el doctor Ricard Pruna pendent del mòbil les 24 hores, i Flick, pragmàtic, no hi pot fer absolutament res. Esperar que no passi res i seguir. I si passa, buscar solucions.
2: Manolo Oliveros, Esports Cope.
0: Gràcies, Oli, per la imatge. A dos quarts de quatre, de seguida el debat. Abans, un consell. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les teves entrades del FIA UEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. Anem al debat amb la parella de dos, Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
4: Què tal, com estamos, Joan?
0: Molt bé, i amb el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs.
5: Hola, guapo, què tal?
0: Molt bé, home, aquí parlem de Mourinho.
5: Que no José som... Mourinho, sí, sí.
0: No, José Mourinho, eh? Que...
5: Ara, de tota manera, 35.000 quilòmetres d'aquest Rafinha, això és una cosa extraordinària, eh?
0: Sí, no està malament, eh?
5: Jo recordo fa anys, fixa't tu, em refereixo al Rivaldo, sí. Surto un dia al Passeig de Gràcia i baixava ell. I diu, coño, què haces aquí? Va buscar el niño i tal. Havia jugat al Barça a Mallorca el dia abans, havia empatat. I estava amb una cara i dic, però, xato, el viernes estava en Fortaleza, 45 grados. Dijous, dissabte jugava a Mallorca, el dia més fred de Mallorca a la història. Una cosa tremenda. I, ¿t'acuerdas de la Izola? Digo, sí. Pues se me ha pegado arriba encima el cuello, no me soltava. Estic absolutament liquidat. Cony, i això, fins ara parlo d'anys i continuen fent aquestes besties.
0: No, pitjor, ara pitjor.
5: És que és terrible.
0: Cada vegada
5: això
0: pitjor.
5: Això mateix t'acabo. Això mateix de l'Europa League aquesta, la Liga de les Nacions. Però no acaba de jugar un Mundial de 104 equips.
0: Sí.
5: Deixa el cony, fes un calendari normal i ja vindrà aquells partits tremendos amb Afganistan i Corea de no sé què per anar al Mundial i a l'Europeu. Pues venga, i venga, és una cosa terrible.
0: Sí, sí, ara 4 partidos, Emilio, 4 partidos en 3 semanes, 4 partidos más. Y todo el mundo quiere ganar porque además son oficiales, no son amistosos.
4: Sí, ya, pero el que todo el mundo quiere ganar, no sé si es que todo el mundo los quiere jugar, ¿eh? ¿Me entiendes? O sea, porque claro, yo tengo la sensación de que los futbolistas no los quieren jugar, los médicos no quieren que se jueguen, los presidentes están sufriendo, los preparadores físicos igual, los entrenadores que esto está rodado, ahora se para esto, 15 días veremos cómo vuelven, o sea, no sé, es que eso es un poco dar vueltas a lo mismo,
0: sí,
4: todo
0: ya,
4: el tiempo.
0: Ya lo hemos hablado muchas veces.
4: No, y sobre todo también hemos hablado que esto solo lo puede cambiar el sector, el gremio que está peor organizado del mundo.
0: Los jugadores.
4: ¿Vale? Que son los futbolistas. Son los
5: al kilómetro, claro. 17.000, es baixa del avión, y dice, yo ya he jugado 17.000.
4: Claro. No, pero es que además, no solo están mal organizados o no están organizados, sino que ni tienen un gremio, ni tienen un sindicato, ni tienen nada. Porque entre otras razones también, tampoco lo tenemos que olvidar, son también el sector más individualista del mundo. O sea,
0: ahora, yo que no quiera jugar los jugadores, Emilio, no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo, pues al final, bueno, por jugar con la selección cobran su dinero también, es prestigio. Yo creo
4: un momento. No, Joan, no te equivoques. Yo no estoy hablando de parar esto. Yo estoy hablando, como dice Tomás, de parar el exceso.
0: De racionalizarlo.
4: No,
0: sí, sí,
4: no,
0: de reorganizarlo.
4: De parar esto, no. De parar el exceso. Porque es que al final ya uno piensa, bueno, piensa no, porque es eso de piensa mal y acertarás, que es uno piensa que lo hacen por el negocio. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, es decir, aquí las federaciones o quien sean, lo que quieren es dinero para hacer grandes visas, para hacer grandes dietas, para hacer grandes comilonas, para hacer grandes instalaciones, para hacer grandes sedes sociales, ¿me entiendes? O sea, de verdad. O sea, ves que todo esto es por dinero, pero no es ni por el espectáculo ni por nada. Entonces, yo cuando hablo de que los futbolistas son los únicos que podrían pararlo, es pararlo en esa medida. Claro. La medida de la que dice Tomás, de hemos jugado. Es que lo que dice Tomás es así. O sea, hemos jugado un mundial de 104 equipos. Que dice, con 104 partidos, no sé cuántos tal. Vale, lo próximo gordo que hagamos, hagámoslo dentro de 5 o 6 meses, señores.
0: Sí, sí. No. Acaba de terminar prácticamente el mundial y ya estamos liados otra vez.
4: Además, es que parece que los jugadores hayan dejado de jugar, y no es verdad. Los jugadores desde el 15 de agosto están jugando, ha empezado la Champions, todos los campeonatos funcionan, o sea, es decir, que espectáculo, show, televisión y todo esto lo hay, ¿me entiendes? Esto es, primero es añadir por añadir, y segundo es añadir un riesgo, ¿me entiendes? Por partidos que no tienen ningún sentido, vamos.
0: Sí.
4: Repito, y no es porque seamos nosotros tres, pero no hay nadie en el mundo, ya lo digo en Barcelona, en el mundo que garantice que Rafinha vuelva entero.
0: Ni Rafinha ni nadie. Mira, el Barça nadie. Tiene 17 jugadores, es que por estadística alguno se tiene que fastidiar.
4: Ojalá no. Pues ya está. Y luego ya te pueden pagar en lesión lo que quieran.
0: Sí, sí.
4: Pero de momento te han jodido el equipo.
0: Sí. Vamos con Mourinho, Emilio, que bueno, era previsible, ¿no?, la reacción de después del partido, porque esta vez es que además tenía argumentos para quejarse.
4: Sí, bueno, yo evidentemente tenía argumentos para quejarse. Yo lo único que traslado con el tema de Mourinho, y lo he escrito esta mañana en el periódico, es que si realmente el Real Madrid, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Anais Langarín, Solari, Mourinho y tal, creen que lo que le ha pasado al Real Madrid durante las últimas 3 temporadas, que es no ganar nada importante, es cosa de los hábitos, entonces tienen un problema y no lo van a arreglar. ¿Me entiendes? O sea, yo, lo que les ocurrió es verdad, es así. El Atlético de Madrid tenía que haber jugado con 10 en el minuto 40, pero también te diré que lo que yo he visto del Real Madrid desde que ha empezado la temporada, no sé si le gana al Atlético de Madrid con 10.
0: Sí, ¿vale? Sí. Las dos cosas son verdad, Tomás. Es verdad que el otro día el Madrid es perjudicado para la actuación arbitral, y és veritat que el Madrid té un problema futbolístic, però ja no d'ara Mourinho, ja de l'any passat i de l'anterior.
5: Bueno, que el moment que s'acaba una etapa gloriosa, la segona més gloriosa de la història del club. És que aquí parlem de Kroos. Escolti, Kroos, Modric, Casemiro, dos laterals tremendos com Carvajal i...
0: Ah, se'ns talla la comunicació amb el Tomàs, no sé què passa. Tiene problemas desde hace tiempo futbolísticos el Madrid, Emilio. Lo que pasa es que no los arregla. Y fichando a Mourinho, yo no sé qué va a pasar, pero dudo que sea la solución.
4: Ya, pero es que, Joan, ¿quién es el que maneja todo esto en el Madrid? ¿Se sabe?
0: Pues no sé, yo supongo, el presidente, o José Ángel Sánchez, o no sé.
4: Vale, pero ¿no? ¿Y estos saben de fútbol?
0: Bueno, hay veces que han tomado decisiones que les han ido bien, títulos han ganado.
4: Ya sí, pero Tito Sanagá, como dice Tomás, cuando tenían una generación que jugaba sola, ¿me entiendes? Quiero decirte, es que a mí me parece realmente que el Real Madrid no tiene una cabeza pensante futbolística que, vamos, y la prueba la tienes en el tema de la cantera. O sea, a mí que el Real Madrid no tenga un solo futbolista, ¿me entiendes?
0: Seguro que son buenos los que salen, lo que pasa que no se apuesta, porque malos no tienen que ser.
4: Pero cuando yo hablo de alguien que planifique, que no sea el entrenador y que no sea el director general, que no sea el CEO, hablo de alguien que haga estas mezclas, digamos, oye, nos vamos a gastar dinero en 4 tíos y pongamos a estos 3 niños, ¿me entiendes? No sé, que esa puede ser una solución, ¿me entiendes? Gente que, como decimos siempre del Barça, que lo primero que hagan es sentir los colores, que hayan mamado.
0: Porque te dan un plus que los otros no te dan. Eso es así.
4: Claro, pero sobre todo yo por una cosa, que es... Porque si tú lo otro que fichas es estratosférico, ole, ya está. Pero si no, intenta que jueguen los tuyos, que no son malos, que encima no son malos, ¿me entiendes? Entonces, claro, es que el Real Madrid no ha solucionado ninguno de los problemas que tiene con la actual plantilla. Y sobre todo, como siguen mimando a Mbappé, a Vinicius y a todos estos, sí. Pues claro, el otro día oí a que no creo, ¿eh? Cuidado, fíjate bien lo que te digo. Oí a mi amigo Raúl Valera de Radio Marca decir que el Real Madrid no ha fichado a Rodri porque el Real Madrid está convencido que Rodri no casa, no mezcla con Vinicius y con Mbappé. O sea, que Rodri era para jugar con Benzema, pero no con estos chicos. Entonces, oiga, pero como muy bien le decía, me parece que era Santi Cañizares, le decía, oye, vale, pues ya pegará, ya mezclará. O sea, tú ficha a Rodri y haz que los de delante jueguen al son de este tío.
0: A veure, ho tornem a intentar amb el Tomàs ja per acomiadar-lo. Tomàs, creus que Mourinho millorarà el futbol del Real Madrid o serà complicat?
5: No, però és que ja no va millorar amb Xavi Alonso. És que tens un problema molt greu. L'aposta era Xavi Alonso 3 anys, 6 mesos. Llavors ve Arbeloa, que acaba com acaba, pues, estupendo, i ve aquest. Pues, jo crec que hi ha el problema, no sé si és entrenador. Però, escolti, el Mourinho tampoc és una bèstia, com en diré jo, d'altres galàxies. Saps qui és, com li agrada el futbol d'ell, bueno, estupendamente, però és que quin tipus de futbol és el que li funciona, no funciona el cap. Jo crec que és molt difícil, o sigui, a veure si ens entenem. 3 setmanes de vacances, clàssico, s'acabó la Lliga.
0: Sí, com el Barça se'n vagi a nou, com se'n vagi a nou.
5: No, no, adiós, perquè pensar que l'Atlètic de Madrid 11 contra 11, tampoc el guanya, eh? Mm. L'Atlètic de Madrid comença a guanyar el partit quan el Huisen aquest fa un número, bueno, aquests defenses que tenim al món, bueno, sí. Ja està. Sí. S'ha acabat, o sigui, vull dir, és que, bé, ens tirarem 6 mesos, que és de dir, bueno, el Barça suposo que no, quan jo faria 100 punts, pues seria el millor campió amb 66, pues ja estarà, pues es dedicarà a caminar i dedicar-se a la Copa d'Europa. És així.
0: Senyors, ho anirem comentant. Ho deixem aquí de moment. Emilio, Tomàs, un plaer com sempre. Gràcies, eh?
6: Hasta luego.
0: Adéu, que vagi bé. Seguim.
2: De dilluns a divendres.
0: Hola, com dius?
7: Què tal, Joan?
2: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
0: Seguim.
2: Amb Joan Batllori.
0: Dani, content amb el Mercato Barça o què?
8: Sí. Jo li poso una nota alta, un notable. Evidentment, a mi m'hagués agradat, no?
0: Javier, de ara, ¿tienes información sobre Rubén? ¿Va a acabar saliendo o qué?
9: Yo creo que sí, que acabará saliendo. Claro.
0: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
2: Esports. Cope Catalunya i Andorra.

0: I tant, Evan Asten segueixen amb la seva recuperació. Aisha i Carla Julià estan jugant al Mundial Sots 20, si bé recupera Pere Romeu a Irene Paredes després d'unes molèsties al sol i esquerra.
1: Demà abordem el debut del Barça, la Champions femenina. Edu, al Sabadell, mala notícia, s'ha confirmat la greu lesió de Gioacchini.
0: No es pot tenir tot en aquesta vida. Quan l'equip s'ho passa bé a la gespa, quan l'afició s'ho passa bé a la Nova Creu Alta, arriba una de les pitjors notícies de la temporada, la greu lesió de Gio, que estarà com a mínim 5 mesos de baixa, més la seva recuperació després de trencar-se el lligament creuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer abans del partit contra l'Oviedo d'aquest passat diumenge i que l'obligarà a passar pel quiròfan. De fet, ja se li va veure amb crosses a la Nova Creu Alta el dia del partit i Ferran Costa va deixar caure que no era molt optimista a la sala de premsa. Ara el debat és què farà el Sabadell per cobrir la baixa de llarga durada pel Pichichi amb 3 gols de Gio i qui serà el nou, si Gaston o Volski. Gaston va ser titular i va marcar contra l'Oviedo, però el rus està donant un bon rendiment quan ha sortit des de la banqueta i Ferran Costa sempre ha parlat elogis quan ha estat al terreny de joc. Caldrà veure què decideix el club amb la lesió de Gioacchini, si farà servir la seva fitxa per fitxar un davanter, però de moment tant Gaston com Obols que hauran de donar un pas endavant per començar aquest dissabte a Balaïdos contra el Celta Fortuna, el filial del Celta, un dels pitjors locals de la categoria, amb només una victòria i dues derrotes.
1: Això al Sabadell, al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
2: Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
1: Que ens vols parlar avui d'Estuani, que pràcticament no l'hem vist en tota la temporada, però ara que marxen futbolistes igual arriba el seu moment, no?
2: Sí, és així. Si agafes l'estadística dels partits i també dels minuts que ha jugat la plantilla del Girona, hem d'anar molt avall per trobar Cristian Estuani, que en realitat ha anat convocat a tots els partits perquè no està lesionat, perquè no ens consta que tingui molèsties i que en aquests últims 4 partits, on ha estat a la banqueta però no ha jugat cap minut, hagi estat per alguna lesió. Només 36 minuts aquesta temporada, sortint des de la banqueta en les dues primeres jornades de Lliga, a casa contra el Leganés i després la derrota a Córdoba. Veurem ara, perquè es pot obrir un escenari amb la convocatòria bàsicament de Benat, amb l'absoluta d'Ucraïna, també amb l'estat físic d'Abel, amb un altre jugador que pot actuar, en aquest cas de fals nou, com és Porto, però que va tornar una convocatòria després de molts mesos lesionat, si aquest és el moment de Cristian Estuani. No estic dient que sigui per sortir d'inici, perquè òbviament amb 39 anys, 40, que farà el 12 d'octubre, doncs el seu rol ja és més secundari, és aquell rol de jugador que pot acabar de revolucionar un partit o ser aquesta alternativa o recurs des de la banqueta. Però jo crec que potser Quique Álvarez li haurem de preguntar, ha previst que Estuani pugui aportar en aquests 2-3 partits, veurem, que té el Girona per davant contra el Albacete, Mallorca i aquell 12 d'octubre, que és quan fa anys Estuani, que jugarà a Santa Cruz de Tenerife. Però sí que sobta que només 2 partits, només 36 minuts per un jugador que possiblement, o sense el possiblement, sigui el jugador més important de la història del Girona i que aquesta és la desena temporada d'Estuani al conjunt català.
1: Molt bé, i a la primera federació l'Europa té nou entrenador, és Luis Blanco, el presenten aquesta tarda. Fins aquí el futbol.
3: Hay quien lo cuenta
4: y quien te hace entenderlo todo.
5: Se lo venimos contando esta mañana desde primera hora. Tensión, ¿dónde va a haber tensión si no en Ceuta? Y cada día escalando.
3: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
4: Lo escuchas, lo entiendes.
6: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
7: Más entradas y menor densidad capilar. Confía en la ciencia de Pelexil Fortemax para la caída progresiva hereditaria con una eficacia anticaída de más del 90%. Refuerza el anclaje del folículo, revitaliza y nutre tu cabello. Pilexil, el pelo tiene su ciencia. De venta en farmacias y para farmacias.
1: Anem amb el bàsquet, Albert, que la gent de la penya va celebrar com es mereix la consecució de la Supercopa.
2: I que duri, perquè estem parlant de 18 anys després, el Joventut de Badalona torna a aixecar un títol. Es va materialitzar, a més a casa, a l'Olímpic el diumenge. Vam ser-hi, ho vam explicar pel Tiempo de Juego, allà ens fèiem ressò, però diguem que la festa final va ser a la Vila, a la seu de l'Ajuntament, en comunió perfecta amb l'afició, on van haver-hi els parlamentaris ajuntaments, algú va celebrar

0: fins a altes hores, per això avui no ha entrenat el Joventut, tot i que el cap de setmana, sí, home, sí, les coses s'han de celebrar, i més en el món que tenim, a celebrar. Dic que el cap de setmana arrenca la Lliga Endesa, però segur que no els hi va d'un dia d'entrenament. I atenció, perquè si teníem dubtes en el moment que arribava la Provítola, ha arribat. Ha entrat per la porta gran i ambició màxima.
1: Estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
0: Aquest és Nico Laprovítola. Jo crec que ens divertim. No sé què farà el Joventut aquesta temporada. Ha de recuperar Tomic, que està lesionat, però amb Ricky i amb Laprovítola jo crec que ens divertirem molt veient les 6 de Joventut.
2: Perfecte. Setmana que parlarem molt de bàsquet, Albert, que arrenca l'Eurolliga i arrenca la Lliga CB, com
0: sí,
2: deies.
0: Sí, demà ja tenim... És curiós, que això havíem comentat la temporada passada, que va succeir el mateix. Arrenca primer l'Eurolliga i després la Lliga Endesa. Demà tenim prèvia d'aquest Barça-Efes del dijous al Palau Blaugrana, un Barça que ha guanyat la Lliga Catalana, però el primer títol nacional de la temporada, la Supercopa, l'ha perdut a la final davant la penya i que, més, jugant a casa, encara ha d'acoplar peces, ha de recuperar lesionats, però ha de començar amb bon peu l'Eurolliga.
2: Ho anem parlant, Albert, gràcies.
0: A tu, que vagi bé.
2: I acabarem parlant de tennis, que s'ha sortejat aquest matí la final a 8 de la Copa Davis. Jan Sanés, bona tarda.
3: Hola, Joan, bona tarda. Sí, Espanya ja coneix el seu camí a la final a 8 de la Copa Davis. El conjunt capitanejat per David Ferrer s'enfrontarà a Àustria als quarts de final i evitarà a Itàlia fins a una hipotètica final. Gran Bretanya o Alemanya, possibles rivals a semis. Itàlica,
4: Superstar!
5: Jo no entenc com hi ha gent que diu que Barcelona ja no és el que era, que Barcelona ha canviat, quan realment està igual o millor que fa anys.
6: Mientras algunos prefieren seguir haciendo programas durante el parón hablando de Mourinho, porque claro, no ha ido Pellegrini a la reunión, no ha ido Íñigo Pérez a la reunión, no ha ido... Pero es igual, no, el tema es que no ha ido Mourinho. Ay, señor, ¿qué se le va a hacer? Bueno, yo prefiero hablar de otras cosas. A la una, claro. Algún día Valori, tú y yo podremos presumir de que un día trabajamos con un futuro premio Goya y quién sabe...
2: Pensaba que estaría en San Sebastián ya, que no vendría hoy a trabajar, pero no.
6: ¿Quién sabe si algún día la Academia se acuerda de Víctor Navarro ahora que ya ha emprendido su carrera de actor? Pues nada, que sea por mucho tiempo. Última hora. Está Huguito Ballester comentando que ya están esperando como lo que sea en Valencia a que firme Javier Aguirre. En principio firmaría esta tarde-noche y dijous y seria a Valencia. Saps que Messi ha comprat el Eldense? Bueno, doncs sí. Un jutge ha decidit embargar de manera preventiva el 15,8% de les accions que tenia la presidenta de l'Eldense, perquè hi ha un deute amb l'anterior propietari, fins que no arribi Messi i no s'aclareixi el tema. I Francesco Totti s'ha jugat un triple, perquè ha fet unes declaracions on ha dit que Cesc Fàbregas li va proposar tornar al futbol als 48 anys d'edat. L'Oriol va marxar la setmana passada, no?
2: Sí.
6: Sí, és una llàstima, perquè resulta que Carlos Enrique Casimiro, ara jugant a l'Inter de Miami, ha tingut una fallida del seu equip d'esports electrònics i la fallida li ha costat en 2 anys 1 milió d'euros. Un milionet que ha perdut Casimiro per amb aquest tema de les maquinites i triàngulo quadrat.
2: Sí, que l'Oriol narra esports electrònics.
6: Sí, sí, doncs de Casimiro va a narrar bien poco. Remata, Valllori.
2: Marxarem actualitzant les enquestes que us formulem, com sempre, via Twitter, EsportsCope. En clau Barça preguntem avui a qui us fa més por perdre en aquesta aturada per partits de seleccions, a Pedri o a Rodri? Ha donat la volta això, ara esteu votant per Pedri al 53%, per Rodri al 47%. I en clau espanyol, un canvi de sistema, un canvi d'idea és la solució als problemes de l'equip. Esteu votant que sí, ara mateix al 44%, que no al 56%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.
6: Hasta del taxi de Navarro.

0: Editorial.
1: Cadena COPE.
2: Una democracia no puede normalizar que un juez sea acosado por hacer su trabajo. Las decisiones judiciales pueden discutirse, recurrirse y criticarse, pero nunca deberían combatirse mediante intimidaciones. En torno a la juez Beatriz Viedma, instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, se han conocido algunos hechos que ponen los pelos de punta. La propia magistrada ha denunciado una serie de actuaciones para desacreditarla y recabar informaciones sobre ella y su entorno. Son hechos que deben ser investigados con todas las garantías y sin anticipar responsabilidades. Cuando se intenta amedrentar a un juez, el problema deja de ser exclusivamente suyo. Afecta a la independencia de la justicia y, por tanto, a todos los ciudadanos. Un magistrado no puede tener miedo de investigar una causa porque sus decisiones incomoden al poder político. Tampoco puede convertir su vida personal en el campo de batalla de una controversia judicial. La crítica es legítima y la discrepancia forma parte de la democracia, pero la presión ilegítima, la amenaza o la persecución son otra cosa. Este es un tema en el que la justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias.
3: Son las 7.
1: La Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. És un debat que mai ha deixat d'estar damunt de la taula, però cada vegada hi ha més veus que coincideixen en que les pantalles són un problema de salut pública i l'accés a les xarxes socials genera directament addiccions. Les famílies, doncs, fa molt de temps que reclamen prohibicions, posar vetos, perquè és molt difícil competir des de casa amb una realitat que ja ha traspassat tots els límits. Hi ha coincidència aquí a Catalunya, a Espanya, a Europa, però s'ha de posar fil a l'agulla. No és fàcil, perquè no és fàcil posar-li portes al camp. Però és important no perdre de vista que les conseqüències dels abusos que s'estan cometent a dia d'avui poden ser irreversibles. I tan important és prohibir, limitar l'accés dels menors a les pantalles, a les xarxes socials, com educar-los perquè facin un ús responsable. Els joves d'entre 14 i 18 anys es passen gairebé 5 hores al dia a internet, 7 durant el cap de setmana. La pregunta és si no fem tard ja en recuperar els llibres de text i el reforç de la lectura amb tants avisos que hi ha hagut pel camí. Avui el govern ha anunciat que vol regular per llei les pantalles, més enllà de les escoles, des d'una perspectiva, com deia, de salut pública. I ha presentat avui una nova guia digital. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Yolanda.
3: Doncs a veure en què consisteix aquesta guia de salut digital que ha presentat avui el govern.
4: Doncs la guia de salut digital elaborada pel Departament de Salut consisteix aquest document fet a base de 700 estudis científics analitzats durant 2 anys. Parlem d'un document que apunta als efectes irreversibles per l'ús de les pantalles entre infants i joves i planteja una sèrie de recomanacions per fer-hi front. Però l'objectiu general de tot plegat és regular aquest ús de les pantalles amb menors d'edat molt més enllà del procés de l'aprenentatge, és a dir, de les escoles. De fet, fa uns minuts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que es farà una aposta per recuperar els llibres de text i reforçar l'ensenyament a la lectura i en altres aprenentatges fonamentals, com el vocabulari, l'escriptura i l'oralitat, com a via per combatre aquest abús de les pantalles. Amb tot, la portaveu del govern, la Sílvia Paneque, ha comparat aquest canvi de tendència i aquesta nova regulació amb el que va passar amb les regulacions del tabac.
5: Podria semblar en el que en el seu moment va significar la prohibició del tabac, salvant les distàncies. Però es va començar, no?, amb recomanacions i finalment hi ha hagut prohibició en àmbits físics molt concrets. Per tant, els estic parlant d'això, de limitació de l'ús de pantalles en menors d'edat, molt més enllà del que significa el procés d'aprenentatge.
4: Paneque és conscient que hi haurà competències que no dependran del govern català i fins i tot tampoc de l'espanyol, però és contundent. Apunta que Catalunya ha de ser pionera en aquests canvis.
5: La prohibició de l'ús d'intel·ligència artificial, la prohibició de l'ús de pantalles doncs, fins als 14 anys, que com es deia és aquella edat orientativa que ens indiquen els experts. Per tant, aquí sí que la prohibició es pot desenvolupar a través del departament. I com li dic, necessitarem regulacions a nivell europeu, però Catalunya vol ser pionera i vol estar a punt.
3: Sílvia, aquesta guia és molt important perquè les pantalles, evidentment, tenen un impacte en la salut, com ens ha explicat una experta en la matèria avui.
4: Oh, i tant. Per conèixer aquest impacte neurològic de les pantalles amb els joves de COPE Catalunya, hem parlat amb la Marina Fernández. Ella és professora i investigadora de neuropsicologia de la Universitat CEU Abat Oliva i el que ens ha explicat és per què s'ha arribat a aquest punt de no retorn.
6: No s'ha aplicat el principi de precaució, no? on clarament hauríem d'haver vist que en el moment on es van implantar no existia un benefici i a més estipulat per un tercer abans que es comercialitzés. No? Per tant, amb una població vulnerable, que és la infantojuvenil, sobretot hem de buscar que els beneficis superin clarament els potencials riscos, on s'han colat moltíssimes empreses privades que el seu model de negoci és el que és. Per tant, ara cal doncs, tornar a les recomanacions sanitàries i plantejar-nos per què s'utilitza. És a dir, no es tracta d'anar en contra de la tecnologia, sinó que es tracta de veure quins productes se'ls està oferint i què hi ha darrere d'aquests productes.
4: Segons Fernández, el problema ve de les empreses que controlen aquestes eines tecnològiques i recorda, fins i tot, que hi ha demandes de pel mig. Meta, per exemple, ha estat denunciada per presumptes pràctiques relacionades amb l'ús i la gestió de les dades dels usuaris.
6: Estratègies que hi ha darrere d'aquests productes digitals, que no només m'estic referint a xarxes socials, m'estic referint a tot el tema dels companys a mia, els agents a mia, les ulleres a mia, els videojocs amb accés a internet... Tenen darrere unes estratègies de pressió, de seducció, d'atrapament de la persona, de persuadir, que tot això sabem que va en contra del neurodesenvolupament.
4: La idea, com deia la professora a l'inici, no és prohibir, sinó retardar aquest primer contacte amb les pantalles perquè els joves arribin més preparats. Ella ens parla dels 16 anys com a aquesta edat idònia perquè s'hagin pogut preparar i tenir diverses habilitats com, per exemple, l'empatia o més comprensió a l'hora de rebre els inputs perquè, ella ho remarcava, és inevitable que aquests mòbils s'acabin utilitzant més d'hora que tard.
3: Evidentment. Gràcies, Sílvia. Fins ara estem parlant de l'impacte de les pantalles, de les xarxes socials en els joves. No podem negar que fan servir les xarxes no només per relacionar-se i entretenir-se, sinó també per informar-se i tots sabem doncs, que és un espai on circulen rumors, continguts manipulats, informació falsa. Com podem saber si allò que veiem és cert? Com funciona la manipulació a les xarxes? Parlem amb el Marc Massip, que és editor en cap de Verificat. Què tal, Marc? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: Doncs quin paper tenen avui en dia les xarxes en la manera com els adolescents i els joves s'informen?
7: Doncs tenen un paper central. La darrera edició de l'informe del Reuters Institute ens parla que 4 de cada 10 joves s'informen a través de les xarxes socials i que, de fet, la meitat, pràcticament la meitat, prefereixen fer-ho a través de contingut audiovisual. Mm-hmm. I això se li suma doncs, que també un 15% fan servir a diari la IA per informar-se. No? Per tant, juguen un paper bastant central.
3: Mm-hmm. Clar, molts joves entren a TikTok, Instagram, YouTube, però no ho fan amb la intenció d'informar-se, sinó per entretenir-se. El que passa és que de sobte doncs, els apareix una informació determinada. No? Què pot implicar això?
7: Per una banda, o sigui, hi ha diverses implicacions, no? Per una banda, una de les coses que va trobar el Reuters Institute és que, en general, recorden menys el diari o el mitjà que els ha informat que si busquessin activament. I això doncs, té una sèrie d'implicacions, no? A nivell de fidelització dels usuaris i, per tant, en algun moment també de la sostenibilitat dels mitjans a través de les subscripcions, etc. Mm-hmm. Això per una banda. També implica doncs, que els joves busquen menys informació de manera activa. Mm-hmm. S'ho troben més com això, no? Com dèiem, de retruc. Clar. I al final doncs, també cal tenir en compte que el fet de barrejar continguts molt diversos, no? Continguts d'entreteniment, amb continguts informatius, amb continguts còmics, etc, doncs a vegades fa també que el jove no sàpiga si està consumint informació o si està consumint entreteniment i que la barrera o la diferència entre aquests dos modalitats doncs es torni cada vegada més difusa.
3: Mm-hmm. Clar, i després estan els algoritmes, no? I fins a quin punt poden influir en allò que acabem veient? Perquè, clar, poden crear-nos la sensació que una determinada opinió, una idea, una teoria és una cosa molt generalitzada, no? Potser més del que realment és. I sí, això ens convida a donar-ho per bo.
7: Clar, els algoritmes, o sigui, al final el que volen és atenció, no? Volen maximitzar la nostra atenció, que la nostra atenció és un bé escàs, és un bé limitat, i els algoritmes el que volen és maximitzar-la i que estiguem el màxim temps possible a la xarxa social en qüestió. Això doncs fa que l'objectiu, per tant, no sigui donar la millor informació possible, sinó donar la informació o el contingut que et farà quedar-te més estona en aquella plataforma, no? Això, doncs, òbviament, té un impacte directe en el tipus d'informació que es consumeix, tant joves com no joves. Mm-hmm. Perquè això, doncs, tendim a consumir aleshores informació més impactant i potser menys treballada o menys centrada en els fets, no? El que sí que cal dir, i això hi ha bastanta recerca al respecte, mm-hmm. és que això no vol dir que a les xarxes socials només sentim un tipus d'opinió que està alineada amb nosaltres. Això és, aquesta és una idea, no, de les bombolles de filtre, que és aquesta idea que només sentim coses que estan alineades amb el nostre punt de vista i que és molt popular quan parlem de xarxes socials, però l'evidència científica no ha trobat que això realment succeeixi. Perquè jo passi molta estona davant d'un contingut, no només em val que aquest contingut estigui d'acord amb la meva manera de pensar. A vegades també contingut que m'indigna o que em genera un rebuig absolut també aconsegueix aquest objectiu, no? Que jo consumeixi més i més i més contingut. Aleshores, les xarxes socials actuen a vegades també com aquest espai en què veiem opinions molt similars a les nostres, però també opinions absolutament oposades. Però això no sempre reforcen només el nostre punt de vista. Sí que és cert que poden fer que punts de vista que potser són minoritaris guanyin més importància de la que en realitat tenen. Però no només, diguéssim, validen el nostre punt de vista.
3: Mm-hmm. Clar, i quan pensem en desinformació, Marc, moltes vegades imaginem una notícia completament falsa, no? Però clar, això seria molt fàcil de detectar i la realitat no és així, no sempre és tan fàcil. Quines formes subtils de manipulació us trobeu a verificat?
7: Sí, nosaltres normalment el que veiem més habitualment no són falsedats, com dius, sinó que és el que anomenem el contingut enganyós. És a dir, contingut que té una part que és certa, una part de la història és correcta, és veraç, és factualment precisa, però s'emmarca d'un context fals, no? D'un context erroni. Aleshores, el que es fa és fer servir aquesta informació factual per treure, doncs, jo què sé, un vídeo de context, una imatge que és real, que es va prendre fa 5 anys, s'està fent passar com per actual. O inclús publicacions, no, amb text, contingut en text, diguéssim, que vincula fets que no tenen res a veure entre ells. És a dir, agafa un fet real, un altre fet real, però els vincula d'una manera que és espúria, que és incorrecta. Aquest és el contingut que normalment ens trobem més i que és difícil de desmuntar i és fàcil de creure perquè, com té una pota de veritat i és una pota habitualment important, central, doncs, permet comprar molt el discurs de no, és que el que t'estic ensenyant és cert. I, bueno, sí, té una part de cert, però després tu infereixes a partir d'aquí unes conclusions que no es desprenen, no? De les premisses certes que estàs prenent. Aquest és el contingut més habitual. Després també, últimament estem veient molt com la desinformació quasi que s'organitza a xarxes socials. És a dir, Hi ha una qüestió de dimensió aquí important, i és que els missatges moltes vegades, els missatges desinformatius grans no són un missatge que apareix i es fa molt gran i es repiula moltíssimes vegades, sinó que veiem que molts perfils diferents, amb pocs seguidors cada perfil, repliquen, comparteixen tots missatges molt similars entre ells, no? I això magnifica el fenomen. Això també a vegades és difícil de detectar perquè l'impacte de cadascun és petit, però es torna com la massa de comentaris és absolutament enorme, no? I també una última modalitat, doncs, seria com diversos missatges que ataquen una mateixa narrativa, però l'ataquen des de diferents punts. I a partir d'aquí, com a vegades són missatges certs, a vegades falsos, a vegades aquests enganyosos que amaguen una part important de la informació, però que tots junts acaben construint una narrativa enganyosa que no s'expressa explícitament, però que és l'idea una mica que acaba quedant, no? I això és molt difícil de verificar perquè el fact-checking, diguéssim, el que fem nosaltres, va al fet concret, i nosaltres podem verificar el fet concret, però extreure d'aquí tota aquesta narrativa que hi ha al darrere requereix d'un esforç que va bastant més enllà d'això.
3: Davant de tots els riscos de les xarxes, i ara hi ha tot un debat obert, i aquí aposta per limitar-ne l'ús o prohibir directament determinades plataformes als menors, això seria suficient en posar aquests límits o hauríem d'anar més cap a més educació mediàtica i digital?
7: Bé, nosaltres creiem que són actuacions probablement complementàries. La prohibició per prohibició no creiem tampoc que porti enlloc perquè en algun moment no, els que ara són adolescents esdevindran adults i per tant entraran en el món digital. Per molt que els ho prohibim fins als 16 anys, fins als 18 anys, arribarà un moment que hi podran entrar i han de tenir les eines per navegar a aquest món digital. Aleshores, el que nosaltres hem estat veient també a nivell d'evidència, a nivell de posicionament d'altres entitats com nosaltres, de fact-checking de tot el continent, de tota Europa, és aquesta idea de bueno, prohibim les xarxes o plantegem prohibicions de xarxes socials o d'algunes plataformes fins a una certa edat, no? Fins als 12-13 anys, perquè doncs, potser per sota d'això no hi ha massa guany de l'ús de les xarxes socials, però a partir d'aleshores doncs, anem a intentar fer una obertura progressiva, no? És a dir, plantegem xarxes socials potser menys danyoses de les que tenim els adults, que els algoritmes no siguin tan intensos ni vulguin captar tant la nostra atenció, que no fomentin l'addicció, i a poc a poc doncs, anem introduint les eines que acabem trobant en el dia a dia. Però això ha d'anar acompanyat, com deies, de fet, d'aquests esforços d'alfabetització mediàtica i informacional que han d'acompanyar tot aquest procés perquè la introducció d'aquestes eines, que és necessària perquè en algun moment serem adults que les farem servir, doncs sigui el més crítica possible i es faci com amb coneixement de causa de sabent els riscos i els beneficis que podem tenir de consumir aquest tipus de plataformes.
3: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta idea, no? Abans de donar per certa una informació, doncs preguntar, comprovar. És veritat que estem en un moment en què cada vegada és més difícil distingir què és real i què ha estat manipulat, per tant, verificar doncs, també és una forma de responsabilitat. Marc Massip, editor en cap de Verificat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
7: Moltes gràcies.
3: Que vagi bé, bona tarda.
1: La Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver.
9: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Murprotec.
1: ¿Estás escuchando?
0: COPE Tarragona.

0: Teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
1: Un tercio de la población, uno de cada tres, efectivamente, las rebajas son el momento de poder afrontar gastos en la compra de ropa y calzado.
0: Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
2: Avui parlarem d'una cosa que tots els que convivim amb animals hem sentit, però que poques vegades sabem explicar. És aquest moment en el qual el teu gos et mira i sembla entendre't sense paraules.
0: Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
3: Y es que hay unos arqueólogos que han encontrado una muela empastada por los mayas.
4: Interesante.
5: En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
6: Nosotros sabemos que hacen intervenciones en los dientes, sobre todo de ponerse cuentecitas, pero se pensaba que era estético.
7: Ah.
6: Y esta muela que se ha encontrado, claro, como es una muela, evidencia que esto debe ser un empaste.
4: No te pierdas a Alberto Herrera.
8: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
4: De lunes a viernes desde las 6.
9: Por la noche en la radio.
4: Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño.
10: Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo.
4: De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
11: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
12: Igual tú también te has dado cuenta de que ya no se ven tantas obras en España. No es una sensación subjetiva, ¿eh? Te doy la cifra, la construcción de edificios en España ha caído un 35%. En ningún país de nuestro entorno ha bajado tanto.
4: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
11: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: Es ocupem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem i deixem de fer.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya.
21: El govern de tothom.
4: La Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
22: Pocs canvis pel que fa al temps. Hem tornat a tenir avui una jornada molt assolellada i temperatures doncs, més altes de l'habitual, i així continuarà almenys fins dijous, quan ens creuaran alguns núvols alts, però continuarà fent calor perquè la temperatura seguirà pujant fins al cap de setmana. I ens interessem també per la situació a les carreteres. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
23: Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora ens queden encara alguns punts amb retenció. No és una tarda en general complicada, però sí tenim, per exemple, en el cas de l'autopista B23, un tram de 2 quilòmetres d'aturades entre Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Això és d'entrada a Barcelona, i a causa d'un accident hi ha un carril tallat en aquest punt de l'autopista. A l'autovia 2 també hi ha hagut una topada, ara ja retirats. A la zona de l'Hospitalet el trànsit encara va espès, va ple en sentit Lleida, per tant afecta el trànsit de sortida de Barcelona, i queden aturades ja per volum de trànsit a la C58, per exemple, a la zona de Montcada a Torre Baró, d'entrada a Barcelona, o també les dues rondes a diferents trams i sobretot en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
22: Gràcies, Eduard. I d'aquí a un moment parlarem de la Sagrada Família, que manté el calendari d'acabament de les obres per d'aquí a 10 anys, però hi ha un escull des de fa molts anys, si és l'escalinata de la façana de la Glòria. Avui la Junta Constructora ha fet una proposta, i és que es pot fer aquesta obra enderrocant només un edifici. Això sí, unes hores després s'ha matisat aquesta proposta. De seguida parlem amb els veïns afectats per saber quina informació tenen.
4: Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
24: La actualidad no para, y por eso esta temporada en El Cascabel empezamos una hora antes. Cada noche a las 9 en esta mesa, la de siempre, analizamos la última hora, escuchamos todas las voces y buscamos las respuestas que necesitas. Y lo hacemos con rigor, con libertad y seguramente lo que es más importante, sin ruido. Recuerda, si quieres saber todo lo que está pasando y cómo te afecta, te espero cada noche a las 9, de lunes a jueves, aquí en El Cascabel. 13, estás en tu casa.
1: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
2: Soy Pedro Piqueras, y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
4: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.

0: La Sagrada Família afronta la recta final de les obres amb un obstacle que encara està pendent de resoldre: la construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria. És un tema que fa molts anys que està enquistat, amb diferents actors implicats, ajuntament, patronat del temple, veïns i comerciants, i que no hi ha manera que es tanqui. Implicava l'expropiació de milers de pisos, però avui la Junta Constructora de la Sagrada Família ha posat una altra proposta damunt de la taula. L'obra podria acabar-se amb l'enderroc només d'un edifici, l'immoble Núñez i Navarro del carrer Mallorca, i també planteja ubicar aquests veïns en un espai adjacent a la Sagrada Família. El director general de la Sagrada Família, Xavier Martínez, situava la pilota a la teulada de l'Ajuntament.
1: Aquestes negociacions estan molt avançades, però de moment encara no tenim cap resposta. No tenim tampoc un calendari per davant, i el que hem de dir és que no hi ha més notícia de les que us hem donat fins ara, més enllà de les que vosaltres heu pogut publicar, però la que nosaltres tenim és que el que teníem que dir a l'Ajuntament i als veïns ja s'ha dit, hi ha uns principis d'acord, el que passa és que estan esperant que l'Ajuntament mogui fitxa en aquest sentit.
0: Doncs aquesta era la proposta de la Junta Constructora de la Sagrada Família, que ni dues hores després ha estat matitzada, apuntant que també hi haurà altres construccions afectades que aniran a terra. Seria la línia d'edificacions que arriben fins al carrer València. La Sagrada Família és optimista i manté un calendari ambiciós. El conjunt de les obres es podria acabar en un màxim de 10 anys. I parlem ara amb el Salvador Barroso, que és president de l'Associació d'Afectats per la Construcció de la Sagrada Família, per saber què suposa la proposta que ha fet avui la Junta Constructora i, sobretot, què saben els veïns sobre el seu futur. Què tal, Salvador? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Doncs a veure, quina ha estat la vostra primera reacció quan heu sentit que la Sagrada Família deia que només caldria enderrocar un edifici? No sé si teníeu constància d'aquesta proposta, d'aquesta possibilitat.
2: No, la primera notícia, com a nosaltres ens passa com als polítics, ens enterem de les coses per la premsa. A veure, sorprenent, perquè és contradictori amb tot el que han estat dient fins al dia d'ahir, ¿vale? Sorprenent perquè, bé, ells són persones privades, no? És un patronat, és una fundació, no?
0: Sí.
2: Entenc jo, eh? Per tant, la decisió crec que correspon a un organisme públic, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, no? Llavors, l'única cosa que puc creure que està darrere de tot això és una manera de pressionar i de passar-li la patata calenta a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Però per què creieu que hores després de fer aquest anunci de que només s'hauria d'enderrocar un edifici, la pròpia Junta Constructora matisa i diu que hi ha afectacions en altres edificis?
2: Perquè suposo que des de la Casa Gran, de la plaça Sant Jaume, han aixecat el telèfon i li havien dit que primer hard y punto pelota. Y pónganse ustedes en posición de firmes. És que és l'única explicació que puc donar. O aquesta, o realment el que estan fent, que és una altra de les coses que jo a vegades m'he plantejat, és divide i venceràs. Ara començo amb això, però després voldré això, fins que al final tindré tot el que jo vull, que és les dues manzanes.
0: Sí, no teniu confiança de que, ara que s'ha obert aquest debat, es pugui reconsiderar la xifra d'habitatges afectats?
2: Miri, és que, a veure, ells no són ningú. A veure si entenem d'una vegada que la Sagrada Família és un ens privat. No és ningú. Té el mateix poder que tinc jo. La decisió última, qui la té que prendre és a l'Ajuntament. I l'Ajuntament, que jo sàpigui, no ha dit encara que esta boca és mia. Per tant, cantos de sirenes poden haver mil i un. Maneres de pressionar poden haver mil i una. I la Sagrada Família, el patronat sobretot, i el senyor Estivacamps, és una persona especialista en aquest aspecte.
0: Sí.
2: Però, escolti'm, és que no és ningú.
0: No podem dir a dia d'avui si estem més a prop d'un acord, d'una solució o d'un gir de guió.
2: A veure, el primer és que el propi Ajuntament, una de les últimes coses que va dir, que crec va ser el mes de juny, i ara ha fet també un comunicat de premsa, ha dit que ell negociarà amb totes les parts implicades. L'Ajuntament sempre ha dit que a Barcelona tenim un problema d'habitatge. com explicaria l'Ajuntament tirar a baix més de 1.000 habitatges? No ho sé. Igual ho pot explicar. Potser, llavors, aquí li té que preguntar a l'Ajuntament de Barcelona si ell està disposat a fer aquesta barbaritat, tenint el problema que tenim d'habitatge a Barcelona, que és un problema bastant greu.
0: I hi ha una qüestió... I hi ha una qüestió, Salvador, evidentment, que porta dècades damunt de la taula, i és fins a quin punt aquesta escalinata que es vol construir és realment imprescindible per completar el projecte de Gaudí.
2: Miri, el primer principal és que ja en el seu moment, quan Núñez i Navarro va començar a construir el que és l'edifici Núñez i Navarro, perquè el resto de vivendes que n'hi ha aquí, n'hi ha algunes que són fetes abans de que es posessi la primera pedra de la Sagrada Família, ojo, cuidado, que diu aquell, la Sagrada Família va intentar paralitzar l'obra de Núñez i Navarro. I va ser el Ministeri d'Educació i Ciència, en aquells moments, l'any 75, qui va emetre un informe que deia que l'escalinata no era obra de Gaudí, sinó dels seus deixebles. Però és que, a més, en aquells mateixos anys, l'any 75, el Col·legi d'Arquitectes va dir exactament el mateix, i que no n'hi havia cap plano dipositat als arxius del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona respecte a aquesta famosa escalinata. Però és que, a més, ara estan dient que, bueno, que per fer l'escalinata només necessiten l'edifici de Núñez i Navarro. En què em tinc que quedar? Quan fa dos dies que ells estaven dient que ells són els hereus de Gaudí i que es farà l'obra, sí o sí. I que arribarà fins al carrer Aragó, sí o sí.
0: Que al final el pitjor de tot és la incertesa, no? El que hi hagi versions diferents que acaben de complicar tot aquest panorama. No sé si espereu que hi hagi alguna trucada per part de l'Ajuntament per explicar com està la situació o si hi ha alguna trucada prevista. Amb els veïns.
2: Primer, trobada no n'hi ha ninguna. I espero que tinguin un mínim de decència perquè després d'això truquin a l'Ajuntament, la persona que tingui la corresponent poder o que pugui i que doni la cara per explicar quina és la posició de l'Ajuntament. Si continua mantenint la mateixa posició que fa dos o tres anys va dir la senyora Laia Bonet, que anteriorment l'havia dit la senyora Janet Sanz, que anteriorment l'havia dit el senyor Trias, que l'habitatge és una línia vermella i que no es pot tocar.
0: Molt bé, doncs veurem en què queda la proposta que ha fet avui la Junta Constructora de la Sagrada Família, a quants edificis finalment afectarà la construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria i, sobretot, que s'arribi a una solució, a un acord, i que sigui satisfactori per a totes les parts implicades. Salvador Barroso, president de l'Associació d'Afectats per la Construcció de la Sagrada Família, segur que tindrem ocasió de tornar a parlar sobre aquesta qüestió.
2: Molt bé.
0: Gràcies. Bona tarda.
2: A vostè. Adéu, bona tarda.
3: La Linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: ¿Sabes que el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España? Vamos, que está en el podium de los seguros y eso es difícil de olvidar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, va, que ya puedes conducir tranquilo.
3: Escribe a Ángel Expósito.
5: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
3: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
6: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
3: La Linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.

0: Divendres hi ha convocada una cimera de partits amb el president de la Generalitat al capdavant per abordar la situació de l'educació amb un conflicte que continua enrocat amb els professors. Una cimera que, per cert, comença amb mal peu perquè ni PP ni Vox hi assistiran. I els sindicats, mentrestant, doncs apreten i amenacen amb més vagues al novembre si no es reactiva la negociació. Hem parlat moltes vegades de les conseqüències d'aquest conflicte que va més enllà de les aules, per exemple, la suspensió de sortides i colònies. I davant d'aquest escenari, doncs, algunes AFAs estan plantejant organitzar aquestes sortides al marge dels centres educatius com una manera de garantir que els infants puguin mantenir aquestes experiències. Doncs, per entendre què implica aquesta proposta, ens acompanya avui el Pep Montes, que és gerent de la CELLEC, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure. Què tal, Pep? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs, per començar, com valoreu aquesta proposta d'algunes AFAs d'organitzar colònies o sortides al marge dels centres? No sé què us han traslladat les famílies, si us consta.
1: Les famílies directament no, però moltes empreses associades a la nostra entitat ens han fet arribar consultes, que en aquest cas sí, els arriben des de les pròpies AFAs. Clar, són famílies, entenem, o associacions de famílies que estan preocupades per la impossibilitat de fer aquestes colònies escolars, pel boicot que s'està produint i que busquen maneres de fer-les. El problema, però, és molt clar des del nostre punt de vista. Una colònia escolar és aquella que realitza durant el temps docent i que està necessàriament vinculada als continguts curriculars i a les dinàmiques educatives i pedagògiques que hi ha en el centre. Per tant, s'han de realitzar necessàriament amb participació dels equips docents. Llavors, fer-ho al marge dels equips docents no ens sembla ni recomanable educativa pedagògicament, ni fins i tot des del punt de vista de les responsabilitats, perquè els mestres són les persones o els equips docents són els responsables dels infants i dels joves durant l'horari escolar sempre.
0: Clar, però hi ha moltes famílies que poden entendre que és l'única manera, a hores d'ara, i aquest conflicte no sembla que s'hagi de resoldre demà ni demà passat, doncs de garantir que els infants puguin tenir accés a aquestes activitats educatives i de lleure, que per alguns infants potser són les úniques.
1: Clar, imagineu si ho entenem, perquè això ens està afectant a la nostra activitat, les nostres empreses associades, a hores d'ara i per aquesta tardor, el màxim d'activitat respecte a anys anteriors arriba quan va bé el 10 o el 20%. Per tant, vol dir que hi ha com a mínim una caiguda del 80% de l'activitat, que és habitual. Això porta algunes empreses pràcticament al tancament o les posa en risc molt seriós de tancament. Per tant, imagineu si ho entenem i tenim ganes de fer suport a les famílies i a les AFAs que tenen interès en poder fer aquestes activitats. Malgrat això, però, s'ha de tenir en compte, i ho reitero, que no és en principi legalment possible fer-ho. El Departament d'Educació també ja ho ha dit en alguna ocasió, no es poden fer activitats educatives, sortides, no només colònies, sinó sortides d'un dia també per altres tipus d'activitats sense la participació de l'equip docent. Nosaltres més aviat anirem en l'altra direcció. Caldria fer entendre a les parts en conflicte que han d'arribar a algun tipus d'acord que desbloquegi aquesta situació, que no és convenient per ningú, començant pels infants i per les famílies, però fins i tot parlant en termes de sistema educatiu. S'estan carregant model educatiu que ens ha costat 40-45 anys de construir.
0: O sigui, tot i que el vostre és un sector que ara mateix està a la corda fluixa o està en una situació molt, molt, molt complicada, considereu que aquesta no és l'alternativa? Vull dir, plantejar colònies sortides al marge dels centres, tot i que a vosaltres us pot anar bé perquè podeu continuar generant activitat, no seria la solució.
1: Clar, fixa't que no hi ha un reglament específic amb un rang de reglament que determini com s'han de fer, però hi ha unes instruccions que el Departament d'Educació envia cada any a l'inici de curs als centres educatius. Aquí es parla de com s'ha de gestionar, jo què sé, el temps del pati, com s'han de fer les acollides matinals, com s'han de lliurar els nens al final de la jornada, etc. I hi ha un apartat en el que especifica quines condicions han de complir per mínimes per fer sortides durant el temps docent. I diu que els grups han d'estar acompanyats com a mínim per dues persones, una de les quals ha de ser un docent de l'equip. No? Aquesta instrucció ja impossibilita tot el plantejament que estàvem fent abans. No? La llàstima d'aquesta instrucció és que no, és només una instrucció i que el Departament d'Educació no ha desenvolupat un reglament clar que ho digui amb claretat inequívocament, i això genera molta confusió en molts àmbits, no? Però nosaltres pensem que allò òptim és que una activitat educativa es faci de comú acord, en coordinació i pactant els continguts i fer el desenvolupament entre els professionals del lleure educatiu, que som nosaltres, i els equips docents. Aquesta és la manera òptima de treballar. I si m'ho permets, aquí està la contradicció, no? Com pot ser que els docents reivindiquem millores per al sistema educatiu, facin servir com a eina de pressió una mesura que perjudica el propi sistema educatiu, no? Que és el que està amb aquest boicot a les colònies escolars. És el que som incapaços d'entendre com s'està actuant d'aquesta manera.
0: Clar, i aquesta situació, si encara s'allarga molt més, per exemple, tot aquest curs, això pot acabar generant tensió, no? Al final, entre famílies i potser els centres. No sé si esteu detectant ja algun conflicte o malestar dins de les comunitats educatives.
1: Mira, aquesta setmana, avui mateix ens havia arribat una consulta d'uns pares, ni tan sols d'AFES ja, que ens estaven preguntant més o menys el que tu em demanaves. Ens estaven preguntant de quina manera podien organitzar sortides anunciant a les escoles que els seus nens per raons X no anirien a classe aquells dies i aprofitar aquells dies per organitzar de manera independent a través de l'AFA o a la manera com s'organitzéssim una sortida d'una activitat. Clar, estan buscant les esquerdes a la normativa per fer possible. Clar, això és terrible, perquè posa en tensió amb la millor de les intencions, amb la millor de les voluntats i amb el millor dels objectius, posa en tensió una relació entre agents del sistema educatiu que haurien de treballar junts i d'acord, no? Jo penso que aquí el Departament d'Educació està sent poc àgil a l'hora de trobar mesures que puguin satisfer aquestes necessitats o aquestes reivindicacions demandades pels docents, i al mateix temps les organitzacions dels docents estan prenent actituds radicals a l'hora de usar mesures de pressió que no aporten cap benefici per ningú. Nosaltres ens veiem impotents a l'hora de proposar cap mesura que ajudi a solucionar aquest problema.
0: Molt bé, doncs a aquestes alçades no hi ha dubte que el conflicte entre els docents i educació està tenint efectes directes sobre les activitats dels alumnes i, clar, algunes famílies busquen alternatives per evitar que els infants es quedin, en aquest cas, sense sortides i colònies. Una altra cosa és que aquesta sigui la millor solució. Pep Montes, gerent de la SELLEC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda. Divendres, com dèiem, hi ha convocada una cimera de partits per abordar la situació de l'educació i demà està previst que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre les proves de l'informe PISA i sobre l'error en la mostra que va deixar, recordeu, Catalunya fora d'aquestes proves. Doncs precisament sobre les proves PISA, el sindicat Professors de Secundària ha fet avui un pronòstic pessimista sobre la possibilitat de que a curt termini doncs la situació pugui millorar i, de fet, calcula una baixada de més de 30 punts en les competències de matemàtiques, lectura i ciències. Yolanda Canales.
2: Les dades oficials de PISA 2025 situen Catalunya amb 474 punts en matemàtiques, 502 en ciències i 477 en lectura. Però aquestes xifres no són representatives del conjunt de l'alumnat català, perquè un 23,2% dels estudiants seleccionats van quedar fora de la prova, molt per sobre del 5% que estableix l'OCDE com a límit per garantir la representativitat de la mostra. A partir d'aquesta incidència, Professors de Secundària ha fet una estimació pròpia aplicant la mediana i simulant quin hauria estat el resultat si aquests alumnes també haguessin fet la prova. Doncs bé, el sindicat calcula una baixada de 34 punts en matemàtiques fins als 440, de 36 en ciències fins als 466 i també de 36 en lectura fins als 441. El secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, qualifica l'escenari de pessimista realista i defensa que el sistema educatiu hauria de tornar a posar el coneixement al centre de l'aprenentatge.
3: I en Espanya, doncs, bueno, en matemàtiques són 17 punts menys que la mitjana, són 11 punts menys en ciències i són 10 punts menys en lectura. O sigui, dintre del desgavell i el desastre general amb múltiples causes, d'OCDE i d'Espanya, La conclusió de l'informe és que Catalunya obté uns resultats desastrosos, preocupants, per no dir ja inquietants.
2: I sobre l'encàrrec que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Consell d'Educació de Catalunya perquè impulsi un debat sobre el model educatiu, s'ha mostrat molt escèptic. El sindicat també qüestiona la composició del propi Consell i reclama tenir-hi representació. Fernández considera que no és normal que hi hagi sindicats a l'ensenyament privat, UGT i Comissions Obreres, i que professor de secundària no hi tingui una cadira.
4: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
7: Igual tú también te has dado cuenta de que ya no se ven tantas obras en España. No es una sensación subjetiva, ¿eh? Te doy la cifra. La construcción de edificios en España ha caído un 35%. En ningún país de nuestro entorno ha bajado tanto.
4: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
6: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.

0: 10 minuts i les 8, i com estem explicant avui a la Linterna, la Junta Constructora de la Sagrada Família ha proposat avui que és possible construir l'escalinata de la façana de la Glòria enderrocant un únic edifici. La previsió era expropiar milers de vivendes. Unes hores després, això sí, la Junta Constructora ha matisat la proposta dient que hi haurà més afectacions. I els veïns afectats, doncs, estan a l'expectativa. Sílvia Fernández, bona tarda.
1: Bona tarda, Iolanda. Des de la Sagrada Família diuen que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per desencallar la façana de la Glòria estan molt avançades. La proposta que anunciava inicialment la Basílica passa per traslladar un únic edifici de la finca de Núñez i Navarro, al carrer Mallorca, a una illa del costat. I diem inicialment perquè només dues hores més tard ells mateixos han matisat que l'afectació urbanística podria ser superior amb altres construccions afectades al voltant. El director general de la Sagrada Família, Xavier Martínez, diu que ara la pilota és a la teulada del consistori.
2: Aquestes negociacions estan molt avançades, però de moment encara no tenim cap resposta. No tenim tampoc un calendari per davant, però la que nosaltres tenim és que, bueno, el que teníem que dir a l'Ajuntament dels veïns ja s'ha dit, hi ha uns principis d'acord, el que passa és que estan esperant que l'Ajuntament doncs mogui fitxa en aquest sentit.
1: A més, la previsió que mantenen des del temple és molt ambiciosa. Si tot va segons el calendari previst, el conjunt de les obres es podria acabar en un màxim de 10 anys.
0: Però, Sílvia, davant d'aquest escenari, què és el que diuen els veïns?
1: Doncs fa uns minuts a la Linterna hem parlat amb el Salvador Barroso, que és el president de l'Associació d'Afectats de les Obres de la Sagrada Família, i ell ha sigut molt clar. Els ha sorprès aquest anunci, però no li dona gaire credibilitat.
3: A nosaltres ens passa com als polítics, ens enterem de les coses per la premsa. Sorprenent perquè és contradictori amb tot el que han estat dient fins al dia d'ahir. Sorprenent perquè, bé, ells són persones privades, és un patronat, és una fundació, no? Per tant, la decisió crec...

0: L'associació ha sigut molt contundent amb el consistori barceloní. Si diuen que la ciutat té un problema en matèria d'habitatges, per què no reaccionen davant les possibles conseqüències d'aquestes obres de la Sagrada Família?
1: La Sagrada Família és un ens privat. No és ningú. Té el mateix poder que tinc jo. La decisió última, qui la té que prendre, és a l'Ajuntament. I l'Ajuntament, que jo sàpigui, no ha dit encara que esta boca és mia. A l'Ajuntament sempre ha dit que a Barcelona tenim un problema d'habitatge. Com explicaria l'Ajuntament tirar a baix més de 1.000 habitatges?
0: Doncs ara mateix t'explico una mica quin és el calendari d'aquestes obres de la Sagrada Família. La Basílica ja té llicència per construir les torres de la façana de la Glòria i els fonaments estan fets i, segons l'arquitecte director Jordi Faulí, els treballs avançaran durant els pròxims mesos. D'aquí aproximadament un any podrien començar a aixecar-se aquestes 8 columnes que han de sostenir les torres. Si parlem de la façana de la Glòria, serà, per tant, el principal front de treball dels pròxims anys. Com hem dit abans, serien uns 10 anys d'obres. I el mateix Faulí explica com està també concebuda aquesta part del temple. En paral·lel, continuen també els treballs a l'interior de la Torre de Jesucrist, que es podrà visitar completament quan es retirin les bastides, aproximadament d'aquí a un any. I a més, a moda més de curiositat, Iolanda, aquest dijous comencen les jornades de portes obertes de la Sagrada Família i fins diumenge 20.000 persones podran visitar gratuïtament, important aquesta informació, al temple en el marc de les festes de la Mercè.
2: Doncs seran uns afortunats, eh? Doncs seguirem aquest calendari d'obres i si hi ha avenços també amb l'escalinata de la Sagrada Família. Gràcies, Sílvia, t'espero demà.
0: Gràcies,
2: fins demà. Que vagi bé, bona tarda. I ja tinc aquí al costat el José Luis Gil amb tota la informació esportiva. José Luis, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal, Yolanda, companys? Bona tarda.
2: Vinga, comencem parlant de Lamine, que torna a parlar de la pilota d'or, eh?
3: Sí, els internacionals estan convocats amb les seves respectives seleccions, però tindrem debat fins al dia del lliurament d'aquesta pilota d'or a Londres, el proper mes d'octubre. L'últim episodi, les declaracions de Lamine Yamal, en aquest cas els companys del diari L'Equip.
4: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça. Llevo dos años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
3: La solució, recordem, 26 d'octubre en la gala que es farà, en aquest cas, a Londres.
2: I què passa amb Mourinho, que planta cara a Hansi Flick?
3: Hi havia reunió dels entrenadors de primera i de segona divisió a Madrid per parlar amb la federació i amb el comitè tècnic d'àrbitres. Hi havia un cert morbo per veure aquesta trobada entre Hansi Flick i José Mourinho, però el portuguès no ha assistit a aquesta reunió. Víctor Navarro.
5: Bona tarda, Yolanda, José Luis, un Hansi Flick que avui ha tingut la reunió anual d'entrenadors, els tècnics de primera i segona divisió, i no s'ha produït la trobada amb Mourinho perquè el tècnic blanc no ha anat a aquesta reunió, així que ja es veuran el proper 25 d'octubre al Clàssic. Recordem que s'han enfrontat una vegada, on hi ha un precedent, que és a la temporada 19-20. El Bayern de Flick va guanyar 3-1 al Tottenham de Mourinho a l'últim partit de la fase de grups de la Champions. És l'únic precedent que hi ha entre ells dos, i aquesta vegada s'hauran de veure per primera vegada en persona com a entrenadors de Barça i Madrid el proper 25 d'octubre al Camp Nou, al Clàssic.
3: Un Barça que treballa en família amb els internacionals convocats amb les respectives seleccions. Sí que ha estat present en aquesta reunió el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ha vist la jugada d'aquesta manera.
6: Oye, que al final sabemos que es un trabajo difícil, el nuestro como entrenador difícil, los árbitros también. Intentar pues ayudarnos entre todo y que bueno, sobre todo el clima de crispación que no se genere y que, hostia, que al final va a haber errores, va a haber aciertos, pero que entre en una normalidad, sobre todo. Y al final que los criterios, sobre todo, sí que son importantes. Que los criterios sean uniformes, eso sí.
3: La unificació de criteris, un tema cabdal, atesa que els problemes econòmics que tenien en d'altres anys aquests entrenadors, sobretot els de segona divisió, doncs han quedat en la història, han quedat en el passat, i la situació econòmica dels entrenadors professionals, home, no diguéssim que seria l'òptima, però sí que és correcta i optimista.
2: I avui arrenca, José Luis, la Champions femenina.
3: Efectivament, recordem, Champions femenina, el Barça defensant títol, el format el mateix que la masculina. La diferència és que les noies només tenen 6 partits a la fase de grups, 3 a casa i 3 a fora, mentre que en futbol masculí són 4 a casa i 4 a fora. Demà serà el dia del debut del Barça. Ho faran a casa, ho faran al Johan Cruyff, a la ciutat esportiva davant del París. Avui la prèvia d'aquest partit l'ha viscut i l'ha interpretat

0: ens l'explica l'Edu Badia. Edu, bona tarda.
1: Hola Gil, hola Yolanda, sí, a les 9 del vespre, el Johan Cruyff, demà Barça-París, debuta el campió a casa sense Quica Natzaret i Vicky López, baixes d'última hora per lesió, més de les ja conegudes, també per lesió de Laia Alexandri, Aitana i Van Asten. Si bé Ferro Romeu recupera a Irene Paredes. Un Pere Romeu, i si és un doble repte aquesta Champions a nivell personal després de guanyar la final d'Oslo i la reestructuració de l'equip en aquest mercat d'estiu.
2: No, doble repte no. Per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lyon, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, seguim tenint un equip super, super competitiu.
1: Avui debut al Real Madrid a les 9 del vespre, Real Madrid-PSG.
0: Efectivament, el Real Madrid i el Barça, que són els únics equips espanyols que tenen part i que competeixen en aquesta Lliga de Campions femenina, on el Barça, recordem una vegada més, defensa títol.
3: I alguna cosa més, José Luis, ja breument?
0: Doncs sí, que a les 7 de la tarda el Nou Sardenya han presentat el que serà nou tècnic del Europa. Primera ref fins a final de temporada, una més una opcional, Luis Blanco, òbviament il·lusionat davant del repte.
4: El dia a dia ho marcarà tot, però estic molt convençut de que podem fer una bona temporada, d'assolir els objectius i que al final tothom estiguem contents.
0: Recordem que el debut de Luis Blanco a la banqueta del conjunt escapulat serà aquest cap de setmana, jugant a casa, bueno, a casa, a Can Dragó, rebent la visita del Rayo Majadahonda madrileny.
3: Doncs més esports d'aquí a mitja hora a la cadena COPE. Gràcies, José Luis.
0: A vosaltres.
3: Fins demà, que vagi bé. Ho deixem aquí, arribem a les 8 pràcticament i arriba ara mateix la linterna d'Àngel Expósito. Nosaltres tornem demà dimecres. Que vagi bé, bona tarda.

0: una salutació molt forta a Luis Rodríguez i a tots els oients del programa Momentos.
1: Hablarás con un amigo, Luis Rodríguez.
2: L'encant atreu la vista i el mèrit conquereix l'ànima.
3: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez. Un programa de confidències. A les matinades parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.